Hola, hola. Estic trucant a Rubén per dir-te i explicar-li a tothom que no es poden perdre el darrer programa de Plec i Drames el 30 de juliol, on hi seré jo i seran tots els col·laboradors i col·laboradores i farem un especial de totes les entregues de Ningú coneix a ningú i hi haurà moltes sorpreses, serà superdivertit i la gent no s'ho pot perdre.

0: Ja heu sentit a la Fara Sevillano, ella confirma assistència, però ara sí que sí, estem sentint l'instrument del pal de pluja. I el pal de pluja és important per començar aquest aplec, sobretot per diverses raons, perquè ens ajuda a baixar les revolucions i adaptar-nos a un to més tranquil, perquè és un instrument de percussió. I al baixar revolucions i adaptar-nos a un to més tranquil també és un ambient més apte per parlar del projecte artístic que coneixem avui, on el ritme i la música en directe són fonamentals. I a més, aquest instrument ens serveix de metàfora. Per què? Perquè les llavors que descendeixen a poc al seu interior, generant una cascada contínua de petits sons, ens serveixen de metàfora del procés creatiu. Igual que la pluja, la creativitat acostuma, bueno, no acostuma a arribar de cop, sinó que acostuma a arribar lentament. És un naixement lent que es produeix gota a gota. Avui a Plec i Drames tenim la Mar Lage, estudiant de Belles Arts a la UB, cantautora i artista canatenca de 25 anys. Feia poc més d'un any, la Mar tornava de l'Havana després de gravar el seu primer disc, Still Wondering, un diàleg sonor entre Cuba i el Maresme, que es presentava el passat 7 de març de 2025 a la Sala Odeon de Canet de Mar, la seva vila, en el marc del 30 aniversari del Barna Sants. Mar, benvinguda, com estàs?
1: Gràcies. Doncs molt contenta d'estar aquí, la veritat. És molt especial i estic molt feliç de compartir aquest espai amb tu.
0: Jo també estic molt feliç que hi siguis. A més, és una entrevista que tenia pendent des de fa un any, sí, perquè aquesta senyora és una senyora que no para quieta i era molt difícil compaginar agendes, però és que has vingut per tancar temporada, la darrera convidada d'aquesta temporada, i jo, la veritat, no puc estar més feliç. A més, em portes una companyia excel·lent. Després s'incorporarà aquest aplec en Christopher Simpson. Mm-hmm. Però mira, ara que escoltàvem el pal de pluja, jo volia aprofitar per pensar en la teva trajectòria com a artista. I et volia preguntar, un disc com neix? Neix així, caient lentament, gota a gota, com el pal de pluja? O és més aviat un xàfec d'inspiració que et ve de cop i volta i no pots deixar escapar?
1: Bueno, aquest disc realment ha sigut... Sí, com goteta a goteta. Ha sigut una experiència meravellosa i que, a més, va sorgir del no-res. O sigui, em va sortir l'oportunitat de gravar-lo sense que jo m'ho esperés. I llavors jo anava composant cançons, perquè jo composo cançons des de fa molts anys, però mai no m'havia plantejat seriosament de gravar-les a un estudi professionalment. Jo feia les meves maquetes a casa meva, en mi habitació, en mi intimitat.
0: Maquetes però, casolanes.
1: Exacte, amb la targeta de so que em va donar el meu pare i el micròfon que em va donar el meu pare i el desto que em baixa el meu col·lega i tal. I jo em vaig fer el meu mini estudi i anava gravant. Però no tenia pensat gravar-les a un estudi. Em va sortir l'oportunitat de manera orgànica a la Habana, de gravar els estudis Ojalá, allà. I bé, bueno, jo vaig agafar totes aquelles cançons que portava guardant el calaix anys i panys i vaig dir, bueno, potser és el moment de treure aquestes cançons d'aquí i fer alguna cosa amb elles. I amb totes aquestes casualitats meravelloses que van ocórrer, vam acabar gravant el disc amb en Christopher, que és el productor. I sí, bueno, òbviament vaig haver de fer també una feina de descartar cançons, que és molt dur, això, perquè són com mis bebès.
0: Ja, m'imagino.
1: I, clar, era... No podia gravar-les totes.
0: O sigui que la creativitat està molt bé, però després has de tenir el seny per veure què és el que serveix per l'estètica del disc, què és el que s'adapta millor al missatge que vols transmetre en conjunt. Mm-hmm. Mira, ha sortit que tu ets un artista autodidacta i també ha sortit el teu pare, ha sortit els estudis Ojalá. De tot això en parlarem d'aquí no gaire. Però de moment, com és estiu, volem aprofitar la vinentesa i fer-te viatjar. Què sonava a casa teva? Quina música sonava quan eres petita? Quins són aquells referents que et van dur a terme, bueno, que et van portar a la decisió de ser artista? Com vas començar? De moment, Mar, tanca els ulls perquè faràs un viatge molt especial. Escolta això.

0: Aquí sentíem la versió de Procurando curar de Carlitos Laje, juntament amb Mané Ferrer i Ivan Rivero, que va tocar al Bar del Cat a Barcelona. Mar, introdueix-nos a Carlitos Laje i què t'ha despertat aquesta cançó?
1: Quina meravella, m'ha fet molta il·lusió. O sigui, no m'esperava per res del món. Doncs mira, és que l'has clavat. Precisament això és el que em va servir de referent més gran en el món de la música i és amb el que he crescut. Sí.
0: Quin privilegi.
1: Sí, la veritat és que sí. I de fet, és el que t'estava dient, sí. Que... No, jo, quan he escoltat la cançó, mai havia sentit aquesta versió. En directe, m'imagino que és. I quan l'he escoltat, al principi no he reconegut ràpidament la cançó, he reconegut que era el meu pare per la manera de tocar la guitarra. O sigui, imagina't
0: que és molt
1: si...
0: fort.
1: Imagina't si el tinc calat ja, com toca i tot. Bueno... M'ha fet molta il·lusió escoltar aquesta cançó, m'encanta.
0: De fet, reprenent una mica el registre que t'ha servit com a referència i la música que has escoltat de petita, ara parlarem d'un referent de la trova. Entonces vamos a poner la música, la siguiente canción, perquè aquí ha sortit els estudis Ojalá, i ara sentirem el següent. Tanca els ulls que tornaràs a viatjar, Mar.

0: Aquí sentíem en Silvio Rodríguez, és una persona molt important per tu. Quina relació té o quina influència té a la teva carrera també el Silvio Rodríguez?
1: Doncs, primerament, té una influència perquè clarament he crescut escoltant el Silvio, igual que el meu pare. De fet, el meu pare és autodidacta també i va aprendre a tocar la guitarra amb els cassets, rebobinant-los, saps? En Silvio, que anava aconseguint por ahí en el Mercado Negro de Cuba. I sí, llavors, òbviament, és un referent molt important per mi. M'ha acompanyat tota la vida, des de que soc ben petita, la seva música. Però, sobretot, a part de ser un gran referent, és una persona que m'ha canviat la vida totalment de la millor manera possible, imaginable, que existeix, quan em va oferir que gravés el disc en els seus estudis.
0: És que això és molt fort.
1: Ja. Yeah. Jo ho dic així com, bueno, però és una cosa que literalment m'ha canviat la vida. Molt heavy.
0: Heavy. Molt heavy. Aquí a Plequidrama estem una persona que ha gravat els estudis de Silvio Rodríguez. És quanto menos impactant.
1: Sí, sí ho és. Per mi també ho és, eh? I va estar una experiència molt maca. Jo, clar, és que no, jo no m'ho podia creure. Bueno, sí, sí, m'ho va dir i em va dir, ¿cuándo te vas? I li vaig dir, en 2 setmanes. I em va dir, bueno, año que viene vuelve y graba el disco.

0: Ràdio Arenys.
1: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, en aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things. Que aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades? Ara sí, comencem.

0: Assumpte, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús,
0: que era divertits.
1: Jovenet i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús Colletxe.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja
1: és que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. Ah. A la vida.
0: I sobretot el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... que té 60 anys,
0: imagina't,
1: 70.
0: Re,
1: pobreta.
0: Re.
1: No té res, una
0: re,
1: nena.
0: Una nena, aquesta
1: una
0: tele.
1: Una nena petiteta, sisplau. Televisió espanyola. I després...
0: I per acabar, a veure, una gran sèrie, eh? Una sèrie, un culebró mític.
1: Bueno, hi ha aquesta i les agujetes
0: de color de rosa,
1: que m'agradaven molt. Però Cristal,
0: home,
1: és
0: també,
1: un,
0: eh?
1: Un culebrón venezolano que es va erigir amb símbolo del gènere folletinesco.
0: Sí.
1: I va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Jarnet Rodríguez. Era més guapa la gent, la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any... 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Es que yo caminaba por aquí.

0: assenyala, la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir, seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etc. M'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tot una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc. El Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tenir un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Sí. Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores... De la...

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, i el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vol recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquín Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Toni!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
2: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí li
0: dic. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
2: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
2: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
2: pues,
0: és,
2: sí,
0: una eminència viva.
2: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
2: Bueno,
0: diuen.
2: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
2: És
1: que, o aquí.
0: Sí. Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
2: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades l'internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo,
2: la Wikipedia...
0: Espera't, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: Lo he visto, le he hecho un buen cambio de... ¿Eh? Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, compañero.

0: que en tierra extraña... 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gassa, adéu-siau.
2: Mare meva.
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do.

0: ¿Te acuerdas en
1: quina secció avui? Una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de la Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Doncs nosaltres marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara fa poc al Mundial. Déu-n'hi-do el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan, per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a la Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: reparaciones. El primero durante.
1: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
2: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
3: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
4: You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
5: Pluja d'estels.
4: And now the young monsieur and madame.
5: Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques i coses curioses. Els estels tan bonics cauen aquí al peu de la ràdio per oferir-vos coses interessants, coses boniques, i jo passejo per la nit per la riera i agafo uns quants estels. Els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid.

La història del cinema comença a l'antiga Grècia, amb les ombres. Molt temps després, en el segle XVIII, inventors i artistes col·laboren per produir pel·lícules plenes de trucs i emocions. Les primeres pel·lícules feien servir dibuixos, però aviat van ser utilitzades imatges fotogràfiques. Hollywood nasqué, i també els personatges del cinema mut. Tot i que no tenien so, el talent d'aquella gent les convertia en espectacles divertits i en veritables obres d'art.

Jo crec que hi ha poques diversions que es puguin comparar a una pel·lícula, sobretot si actuen les teves estrelles preferides. Fa més de 150 anys que els primers espectadors van pagar per veure com unes fotografies prenien vida, i des d'aleshores han passat moltes coses en el cine. Va aparèixer i es va arraconar el cinema mut. Han brillat les estrelles més rutilants de les grans pantalles. Els efectes especials han fascinat els espectadors, però sempre generacions i més generacions s'han assegut inoptitzats dins la foscor com a públic. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Farem un petit viatge per la història del cinema, per veure com en aquests 150 anys esdevinguts l'espectacle més popular, però alhora una forma d'art valenta i excitant. Mirarem enrere per veure els moments feliços del cinema i la gent i la tecnologia que els van fer possibles.

Imatges en moviment. Imagina't una tarda de dissabte d'un hivern fred de fa més de 150 anys. Has pagat un franc per seure en una sala fosca del Gran Cafè de París. Una màquina que parpelleja projecta en una pantalla la imatge fotogràfica d'unes pesants portes de fusta. De sobte, les portes s'obren i una multitud de treballadors surten de la fàbrica al carrer. Les primeres imatges.

0: és el 28 de desembre de 1895 i estàs mirant la primera sessió de cine. Només se'n van vendre 35 entrades, però al final de la setmana es van fer llargues cues de gent al bulevard dels Caputxins per veure les emocionants pel·lícules produïdes i presentades per Louis August Lumière, projectades pel seu invent, el cinematògraf.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning!

Les 10 pel·lícules curtes projectades en el primer programa potser no semblarien gaire excitants als aficionats al cinema avui en dia, però aquelles simples imatges van ser tan impactants pels primers espectadors com ho és actualment l'estudi d'ara.

espectacles, semblants, històries, ombres, imatges il·luminades i altres manifestacions visuals eren ja populars aquestes hores a París, però el realisme d'instants d'imatges fotogràfiques mai no s'havia vist abans. Ara bé, malgrat que els germans Lumière van ser els primers a projectar pel·lícules per una audiència que pagava, ells no van inventar el cinema.

Espectacles il·luminats. Per exemple, l'any 1780, un actor escocès, Robert Barker, va inventar un tipus d'espectacle visual anomenat panorama. Utilitzava un enginy lluminós per animar grans pintures que representaven dramàtiques batalles o populoses escenes de carrer.

Per bé que les exhibicions amb ombres il·luminades estaven molt de moda, la més comuna era la llanterna màgica. Els artistes anaven per tota Europa delectant i meravellant joves i grans, rics i pobres, amb els seus focus, complien les imatges de color.

Com que el públic volia més novetats, l'actor que havia inventat va començar a utilitzar moltes llanternes per arribar a fondre imatges que lentament s'esvenien o es sobreposaven. Més endavant, la tècnica va fer possible moure figures i objectes dins de la pantalla. El desenvolupament de les imatges va coincidir amb el segle XIX, amb una fascinació per les màquines i el moviment. Si els trens i els vaixells de vapor es movien, per què no es podien moure les llanternes màgiques?

captar imatges. Els orígens cal buscar-los a la Xina en el segle VIII. Un grup de científics van observar que la llum, quan travessava un forat de la persiana d'una finestra, invertia l'escena a l'altra banda de la paret de l'habitació on eren. 600 anys després, el gran pintor i inventor Leonardo da Vinci utilitzava aquesta observació. Va dissenyar la càmera oscura. La primera cambra fosca fou construïda per Batista de la Porta el 1558. Aviat, els artistes van utilitzar un enginy per dibuixar dimensions realistes de les seves obres i més tard els van fer servir com una nova forma d'entreteniment.

A mitjans del segle XVIII, un capellà anomenat Athanasius Kircher va descriure en el seu llibre El meravellós art de la llum i l'ombra com la majoria de parts de la càmera oscura, que podien ser il·luminats junts per projectar imatges en un vidre transparent o sobre una paret o pantalla.

persistència de la visió. Prova de moure una torxa en una habitació fosca. Pots veure el rastre que deixa? Semblament pots mirar fixament una finestra i un objecte lluminós i llavors tancar els ulls. Momentàniament veuràs una imatge del que hagis estat mirant. Aquesta il·lusió òptica ja havia estat observada per primera vegada a l'antic Egipte. Ells creien que l'ull retenia la imatge dels objectes durant un breu moment, després d'haver desaparegut de la vista. De fet, ara sabem que el cervell, i no l'ull, és el que reté les imatges. El 1765, un metge francès, Chevalier d'Arcy, va demostrar amb un tió encès en una habitació a les fosques.

Un artista francès, Émilie Reynaud, va ser el pioner d'un nou projecte alternatiu que va anomenar Praxinoscope, basat en el zeotrop. Utilitzava miralls situats al centre del tambor per projectar imatges en una pantalla posada en un petit escenari. Aleshores, aquest home va construir una versió molt més gran amb la qual va presentar la seva pantomima, amb un acompanyament musical. El seu primer programa consistia en el pallasso i els seus gossos. Cada història, de 15 minuts, li representava centenars de dibuixos i setmanes de feina. El Teatre Òptic de Reynaud es va estrenar el 1892, amb tres pel·lícules breus dibuixades a mà. Encara que després va fer moltes pel·lícules amb fotografies, va ser incapaç de satisfer la demanda dels productors i va tancar el negoci. Es va suïcidar. Poc abans de morir, va esmicolar tot el seu treball i el va llançar, com totes les pel·lícules, al riu Sena, el pallasso i els seus gossos, pobre Pierrot, i un bon got de cervesa. Reynaud.

El 1872, la fotografia al moviment. Van demanar a un fotògraf, Edward McBride, si desvenés si un cavall, quan galopava, tenia en algun moment les quatre potes sense tocar a terra. Sis anys més tard, després de molts experiments, van aconseguir, amb 12 càmeres, amb la recta d'un hipòdrom californià. Cada vegada que el cavall posava una càmera, trencava un fil lligat als disparadors de la càmera. Vistes les fotografies per un projector, el cavall aparegué en moviment. McBride, més tard, desenvolupà el seu propi projecte i va publicar 20.000 fotografies en àlbums d'animals en moviment amb aquest truc, el del fil.

Hollywood en l'època del cinema mut. El 1907, David McGriffy li van oferir l'oportunitat de participar en una pel·lícula. Encara que de primer no li agradava el cinema, en un any va dirigir 61 curtmetratges i va ser considerat una de les grans promeses dels cines d'Amèrica. Li deien el Shakespeare de la pantalla.

Quan Griffith va entrar a la indústria del cinema, l'any 1907, la situació era un punt del caos. Tot estava molt controlat pels inventors. Encara continuaven els judicis per la guerra de les patents. Es barallaven moltíssim. Era un caos, però malgrat els nombrosos judicis, al final no es va arribar a cap conclusió perquè tothom hi havia fet una aportació o altra.

Seguim amb aquesta breu història del cinema, que sorgeixen els gèneres. Els magnats del cinema volien produir el màxim de pel·lícules amb la màxima qualitat, però no volien arriscar-se amb obres que fossin un fracàs de taquilla. Per minimitzar els riscos, van agrupar les pel·lícules en grups de gèneres. Amb gèneres i s'utilitzaven i reutilitzaven els arguments, els personatges, les situacions, el tema. Era un caos.

les pel·lícules més importants s'anunciaven per mitjà d'enormes campanyes publicitàries, aprofitant fonamentalment el nom de les estrelles que actuaven. L'any 1920, Hollywood ja tenia implantat el Star System. Ja havien avançat moltíssim.

Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, el 1914, la producció de molts països va quedar alterada perquè molts artistes i tècnics s'allistaren a l'exèrcit. Però els Estats Units no hi van prendre part fins al 1917 i Hollywood no va tenir competició per dominar la indústria cinematogràfica mundial. En la producció de pel·lícules se seguia el model establert al final de la dècada de 1910, que funcionava com una veritable fàbrica de pel·lícules. Ja no era artístic. Tot s'ajustava a uns pressupostos i d'acord amb uns terminis molt estrictes.

Amb l'arribada del cinema sonor, el 1927, l'interès pel cinema mut va desaparèixer gairebé de cop. Per aconseguir pel·lícules tan naturals com fos possible, von Stroheim rodava amb un gran realisme totes les escenes, però els caps dels estudis van creure que tanta veritat resultava extravagant i van tallar metratges considerables d'algunes pel·lícules molt bones.

Les pel·lícules mudes mai no van ser del tot. En les primeres sessions, un pianista tocava d'acord amb l'acció de la pantalla. Cap al 1920, moltes sales tenien els seus propis òrgans, equalitzadors, màquines d'efectes de so o les seves orquestres.

aprendre a parlar. Per aquesta època es va desenvolupar molts sistemes d'enregistrament del so. Però com els magnats no volien embolicar-se amb una altra guerra de patents, es van posar d'acord en emprar un mateix sistema de gravació. Tot i que els estudis van poder superar els seus problemes gràcies al so, això va comportar problemes artístics i tècnics. Els actors parlaven, però no es movien.

fem una mica de sal a la història, però ens n'anem al primer musical. El musical potser és la forma més pura d'espectacle. Les cançons i els balls representen una fugida de les preocupacions diàries. Sempre sol haver-hi una musiqueta que ens du records agradables. El gènere musical agafa melodia i la converteix en un espectacle ple de balls i de

Cantant sota la pluja és molt probablement el millor musical de tots els temps. Reflecteix de manera molt divertida el caos que va representar l'arribada del cinema parlat als Estats Units. Els números de dansa van des de l'elegant Broadway Melody fins al frenètic Mayon Loy. Però, per damunt de tot, destaca l'alegre interpretació de Gene Kelly quan celebra el seu amor per Ketty, tot ballant feliç, malgrat el xàfec que cau en el número que dona nom a la pel·lícula.

anem avançant en el temps, però la indústria del cinema va ser una cosa molt forta, ple de gent, ple de coses que tothom volia manar. I Gene Kelly també va participar amb la direcció, juntament amb l'Stan Eidone, de tres pel·lícules, que van ser un gran èxit. Per la filmació de Un dia a Nova York, van treure les càmeres als carrers de Nova York i van rodar-hi les escenes de ball. Finalment, Kelly Don, en la realització del que potser és el millor musical, aquest que estem escoltant, Cantant sota la pluja.

Els anys 60 van començar bé per la producció de musicals tradicionals, com West Side Story, que és una versió de la història de Romeo i Julieta. Les pel·lícules amb música que Leonard Bernstein té cançons clàssiques, com Maria i Amèrica. 4 anys després es va estrenar Somriure i llàgrimes, amb Julie Andrews com a protagonistes, fins que havia de batre tots els rècords de taquilla del cinema musical, en cançons molt precioses com Doremi i la balada El del Weis. Moltes cançons boniques. Els musicals sempre alegren la vida.

No oblidem el Mago de Oz, el Mac d'Oz, 1939, dirigida per Victor Fleming. El Mac d'Oz és una pel·lícula veritablement màgica. Els episodis que transcorren en el món estan filmats en blanc i negre, mentre que la resta de la pel·lícula està amb tecnicolor perquè sembli encara més fantàstica. La Metro-Goldwyn-Mayer, de primer, volia donar el paper de Dorothy a Shirley Temple o a Diana Durbin, però avui en dia ens resulta molt difícil imaginar-se a una altra que no sigui Judy Garland cantant Over the Rainbow. Diversos directors importantíssims, com Richard Topp, Levin Millstone, van dirigir diverses seqüències de la pel·lícula, però només Victor Fleming li va ser permès d'atribuir la direcció.

Amb notes diferents, Janet McDonald i Nelson Eddy van aparèixer en una sèrie d'operetes com Rosemary el 1936. L'adolescent Diana Durbin va interpretar cançons clàssiques com Reina als 14 anys. I Bing Crosby, no el podem oblidar, en canvi, es va prendre la música amb més calma i va cantar sense massa complicacions en pel·lícules de l'estil de Holiday Inn, en el qual va cantar per primer cop Frank Sinatra, amb un estil més modern, que va fer embogir les nenes de 15 anys d'aleshores. Right.

Sens dubte, una de les pel·lícules de música més creatives va ser la dels Beatles, que van participar en Quina nit la d'aquell dia, el 1965. La surrealista aventura de dibuixos animats, també el Sumari Groc, 1968. In the

La pel·lícula ens explica 36 hores dels Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, després d'escapar-se de les seves històries fans a l'estació del tren. La banda se'n va cap als estudis de televisió, però durant una pausa en els assaigs, l'avi de Paul convenç a Ringo perquè deixi els companys. Ringo desapareix i els altres busquen amb l'esperança de trobar-lo abans que comenci el programa en directe.

La gran pel·lícula enginyosa, tothora i de vegades divertida, es va fer en el moment més àlgid de la Beatlemania. Incluïa moltes de les seves cançons més famoses. A més, també va reflectir el món irreal en què vivien. Els Beatles van improvisar molts diàlegs i de vegades abocaven a l'estil dels germans Marx. El director va imposar en tota la pel·lícula un ritme trepidant que recordava les obres de Fellini o de Buster Keaton. Moltes tècniques inventades en aquest film encara s'empreen en els videoclips d'avui en dia.

Per exemple, ara parlem de pel·lícules que s'han de veure. De l'any 1927, El cantor de jazz. Aleluia, el 1929. Monte Carlo, el 1930. I Estima'm aquesta nit, el 1932.

Fred Astaire, Una cara amb àngel, 1957. Judy Garland ha nascut una estrella i el Mag de Oz. Pel·lícules dirigides per Vicente Minnelli, Brigadoon i Gigi, el 1958. Gene Kelly, Levando Àncora, Un dia a Nova York, Un americà a París, Cantant sota la pluja, Invitació a la dansa i Les senyoretes de Rochefort, el 1966. Pel·lícules que s'han de veure: Èxit de Broadway, Oklahoma, La vella de Moscú, West Side Story, My Fair Lady. Una mica també més moderns: Nits a la ciutat, Cabaret, Febrà, el dissabte a la nit, Gris, Comença l'espectacle, Fama. Són pel·lícules que s'han de veure. I amb aquesta llista hi afegim musicals infantils: Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, La Bruixa Novella i Wishing Malone, Al Capone, 1976. Ah, i Annie, que és del 1982.

ens hem deixat una pel·lícula superimportant. One White and the Wine. Lo que el vent s'endugué. Molt important. Important per la música, important pel tema. Una cosa molt important que no podíem deixar amb aquest resum que hem fet ràpid de pel·lícules.

l'anècdota de les estrelles. Les estrelles ja no rebien les enormes quantitats de diners i es lligaven a uns estudis en particular, en contractes més seriosos. I si es negaven a acceptar un paper, el contracte podia rescindir, o sigui que els enviaven al carrer i no podien fer cap traspàs en una altra companyia. Als anys 30, els temps van esdevenir molt durs per la gent normal. Fins i tot els estudis més importants van haver d'enginyar-se-les per atraure el públic durant la Gran Depressió. Una forma de donar als espectadors més pels pocs diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal es projectava al principi i després feien una més senzilla per ajudar la gent pobra.

De tot el resum de pel·lícules que hem fet i hem parlat de cinema i tal, jo crec que allò que el vent s'endugué el 1939 és una de les pel·lícules més importants que mai s'han fet a Hollywood i a cap cinema. I ha sigut un èxit a taquilla durant més de 50 anys. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Col·laborant amb la música molt i molt i molt i molt, Elena Saldate. Gràcies. Disseny musical, Carla Ricard.

0: Adeu, amics.
1: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Doncs torna el Rodamont, ja estem aquí, i tant parlar dels preparatius de la festa de les Santes a Mataró, recordeu? Preparem això, farem l'altre, doncs ja està aquí, ja està a tocar. I la festa de les Santes, com no, començarà amb la nocturna, una festa doncs, de les fosques que va fins a la platja i que molts matarolins volen participar. Però, a més, els propers dies, durant el que duri la Festa de les Santes, doncs, si aneu a Mataró, cal que us informeu de les festivitats, de les activitats que hi ha cada dia. Hi ha moltes. Per això, el millor és consultar una pàgina web o preguntar a algú que sigui veí de Mataró, veterano, d'aquells de tota la vida, i que us informarà ben bé d'on anar. Oci, música, poesia i gastronomia molta. Ja sabeu, Festa de les Santes ja la tenim a tocar. I a Cabrera, aquest dissabte hi ha una trobada castellera, una gran trobada castellera per commemorar doncs, els anys de creació de la colla castellera de Cabrera del Mar. Més coses, sí, home, hi ha moltes coses, hi ha moltes. La festivitat del Carme, que ja s'ha celebrat i que moltes poblacions de la costa doncs, treuen a passejar la Verge del Carme amb una embarcació acompanyada d'altres embarcacions que li fan costat i es donen una volta per davant de la costa. Al tornar, doncs, sardinada, a molts jocs, sardinada i una mica de tastet de vi o de cava, depèn dels organitzadors, eh? I hi ha més coses. La festa ha tocat també la Festa de Blanes amb el seu concurs internacional de focs artificials, tan famosos, dels millors que hi ha a Europa. Estirant des de la penya de Sa Palomera, davant de la costa. Si aneu en cotxe, costarà una mica arribar. Heu de deixar el cotxe aparcat molt amunt i tirar a peu fins a la costa, fins a tocar el passeig marítim. Si teniu alguna amistat doncs, que té pàrquing i que té vistes a la flanxa marítima, doncs molt millor que millor. I també a Sant Pol és festa major. Però una festa major especial aquest any. I per això hem volgut consultar a la nostra companya Laura.

0: Laura Aragonès, locutora de ràdio i membre del grup Engai Engai, que ens parla, ens fa una petita crònica del que enguany pot ser la Festa Major de Sant Pol amb aquesta commemoració de l'Engai Engai. Laura, endavant.
1: Dins el marc de la Festa Major de Sant Jaume a Sant Pol de Mar, que enguany el fil conductor és la música dels grups de la vila, s'estrena el documental 43 anys i un dia, l'últim d'Engai Engai a Sant Pol. La realització ha anat a càrrec de la Mercè Pinar i l'Eduard Buet, expresentador de TV3, que mostren la història del grup santpolenc amb imatges gravades en el concert de comiat al teatre al setembre de l'any passat. La projecció tindrà lloc el dimecres 22 de juliol a les 10 de la nit a l'Embalat, situat a la platja, i l'entrada és lliure. Prèviament, hi haurà una introducció amb la presència del grup i signatures del nou CD recopilatori titulat 43 anys i un dia al final de l'any.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: La festa major. En els bons temps de la infantesa, que em deixen tan bon record, són aquests dies de festa major amb les campanes del poble repicant, amb petards, música i gran cridòria, gegants i caps grossos anaven ballant, recorrent els carrers fins a l'alcaldia per acompanyar-los a missa major. En sortir, el concert amb les sardanes, amb el vermut de festa major, el dinar de la festa amb la família, que avis, oncles i cosinets era de llei. Els uns portaven el cava i la mistela, a casa els canelons i el rostit de l'oca o el gall. A la tarda, al carrer, pels nens xocolatada, amb pallassos i globus grans de gas. La gent gran anaven al teatre de sarsuela i els més joves als autos de xoc o passejar. Per la nit la cosa s'animava més i a l'embalat o salt de ball es sentia música i les noies i nois anaven ben vestits i hi havia ballaruga fins a passar de mitjanit. I tots anàvem cantant,

Hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Doncs el col·leccionista ara acaba d'arribar i amb una camiseta d'aquelles antigues del Barça, que en deien de mallot, i una pilota sota el braç. I, però arribo recordant aquells temps de quan els pals de la porteria eren quadrats, quan es tirava una falta de barrera li deien un frequit, i quan era de fora deien un out i un cave, i en l'àrbit li deien el refri, i llavors també quan era una sacada d'un hort en deien el kick-off, ara tiraran el kick-off. O sigui, vinga l'antiga avui, vinga l'antiga, perquè rememorarem quan el Barça va quedar campió en la primera Lliga en l'any de 1929. Sí, no es va decidir fins al partit final de la Lliga, que el Barça va guanyar en la Real Unió d'Irun, i el Real Madrid, que anava frec a frec amb el Barça, va perdre amb l'Atlètic Club de Bilbao, i el Barça es va proclamar campió a 1929, i es va destapar la gran eufòria que ho van celebrar i els van anar a buscar quan van arribar a l'estació tots els aficionats de l'any 29. I ara portaré jo una gravació d'aquelles rareses que tinc a la meva col·lecció, que se'n diu Urra el campió, que es va córrer a gravar arreu d'aquest fet, i el baríton que ho canta és en Frederic Caballer. El Frederic Caballer era un cosí de l'avi de la Montserrat Caballer, o sigui, un cosí de l'avi, que ja queda molt lluny, de vegades n'ha parlat, que tenia el seu avi un cosí que era un baríton, però aquest baríton, això és a 1929, i ens va deixar molt jove en l'any de 1929 també, o sigui que jo calculo que potser va acabar de gravar aquest disc i ens va deixar aquest món. Doncs ara recordarem aquest urra campió del primer campionat de 1929. És clar, té molts anys amb totes les imperfeccions. Jo ja he mirat de treure els sorolls, però la bona voluntat hi és.

Tomato.

0: Amics, amigues de Rodamont, una setmana més, ja arribem al final, ja anirem preparant, bueno, els esdeveniments ja veieu que van sortint, bons o dolents. Ja diuen que la canícula ja arriba el 15 de juny al 15 d'agost, però ja sabeu que portem des de Sant Joan que les temperatures van a l'augment. Cadascú que digui el que vulgui, el canvi climàtic i tot, però que s'avança l'estiu, sí que no ens enganyem, les temperatures aquestes eren... El meu avi, que era pagès tota la vida, deia que la setmana més calorosa eren les setmanes, eren la, com que jo soc d'Argentona, la Festa Major, Sant Domingo, i la que venia, eren les més caloroses de palumitat. Però ja veieu ara que ara no, s'ha adelantat tot. El Sants hem començat el dilluns, en Sant Enric, emperador de l'Imperi Sacro Germànic, vull dir, després tenim la Santa Àurea, també, Sant Fredic. Santa Àurea l'anomeno perquè hi ha un artista que surt com si fos ahir, que es diu Àurea, i mira, m'ha fet gràcia. I també, doncs, dijous, serà la Mare Déu del Carme, que normalment es fan processons en els llocs mariners, Mataró i algú, bueno, quasi bé tot, si fa bon temps, doncs es maco la processó d'aquesta. Llavors Calva canta la salve, la Mare Déu del Carme, bueno, com una salve, la Virgen del Mar, salve, reina del mar, tot això continua, molt bé, i és la patrona de la Marina, que va ser instituïda per la reina regent, la mare d'Alfonso XIII, Maria, de la reina Maria Cristina, el 1901. Bé, i això és tota la història, diguéssim, dels sants. Vull dir, la setmana que ve pues ja, bueno, ja entrarem més, seran de senyores i bueno, acabarà amb Sant Jaume, Santiago i Sierra Espanya, diguem-ho així, no? Però també hi ha Santa, bueno, no, Santa Marta és al final, però Cristina, Magdalena, en fi, ja anirem explicant. Bueno, llavors també hi ha, com sempre, demanar per aquest Mediterrà, que sempre... o a part del Mediterrà també el Mar Roig i tot el que sigui, pues el tram, el bomber, pues ja veieu, m'ha dient que va arreglant tot això, tot això d'Orient Mitjà i cada dia bombardeix, no ho sé, ja, jo ja ho deixo a part perquè ja no ho seguim, bueno. I llavors també hi ha d'anar per Gaza, Cisjordània també, Cuba, jo l'altre dia felicitats a la TV3 perquè va fer un reportatge molt bé de sobre com viu la situació de Cuba. Està molt bé. Jo, una de les coses, modèstia a part, que els diaris i tot, de vegades a mi el que em molesta, que, per exemple, hi ha una informació i tot un plegat, tot 15 dies, tot el dia, i després, al cap d'un mes o així, deixen de parlar de les notícies. I, esclar, vol la gent aquella pobra, si estan igual, d'un tant en tant, doneu una informació de tot el que passa a aquesta gent, perquè ja veieu, a Gaza, estan allà que no entra res per poder tornar a fer viviendes i tot. Estan allà més a bombardejar tot el Líbano, que tampoc es diu gaire cosa, però van bombardejant, i aquella gent de més 600.000 persones, on te fan, on te viuen? És això, fes-ho mirar, i és el Mediterrà que tenim nosaltres, vull dir, que ells estan a la platja per viure, nosaltres hi anem com a plaer, vull dir, estem aquí una estona i tot, i ja sempre dic, si mireu al Maresme, jo des del Maresme, i mires una mica lluny cap a Calella i tot, i fas una foto i diràs, mira, sembla Gaza això, però no, desgraciadament no és Gaza, no, és el Maresme, però de diferent manera. Bueno, haig de dir-ho això, per anar explicant les petites coses de... mira, el també vull felicitar l'Anna Poch, que és corresponsal de TV3, no, Televisió Espanyola, que s'ha jubilat després de 40 anys i ha estat corresponsal a Moscú i tot. Jo sempre que la, bueno, al dematí, mentre esmorzo i tot, ja vas, connecto amb la Germania, el que sigui, i m'agrada escoltar la seva opinió i tot el que sigui. I és ella, també va començar a Ràdio Sabadell de jove i tot, doncs és una gran professional, i com a modèstia a part, ja que som nosaltres de la ràdio, doncs felicitar-la pel premi i perquè ha començat a la ràdio, vull dir. I després també hi ha els germans Márquez, que, diguéssim, tots dos, que l'Àlex va tenir un accident, però, bueno, diguéssim, van continuant tots dos junts. Ja ho diu, la família... que treballa unida o resta unida, permaneix unida, doncs molt bé els germans. I també hi ha el Tour de França, el Timbalet, el famós, que el del Tardei i el Poigar, que és d'origen eslovè, que bueno, és el campió, diguéssim, i explica també que diu que poder sí que hauran d'adelantar la volta, perquè és que fa molta calor, el Tourmalet o tot el que sigui, i si ho diu ell. I també l'altre dia també vaig llegir que han fet com un gel per donar el... Cada dia van fent coses per millorar tot. I és com un gel que el pots prendre, el que sigui, mentre estàs fent el ciclisme o estàs corrent. Vull dir, és l'anècdota aquesta del ciclisme. També, mira, una nova parella, que aquesta no l'han comentat a les revistes, però ja sabeu que a mi m'agrada molt quan hi ha la classe política, així hi ha uns canvis. I aquesta és la Lilith Bestringe, que és la filla de Jorge Bestringe, i Bestringe, diguéssim que estava de Podemos, i ara s'ha agafat amb un que li deien el Rodrigo Amirola, que és de La Rioja, o Navarro, que també li diuen en Rasputin, o ara no sé si és al casar-se i tot, perquè anava sempre, s'assemblava amb Rasputin. Bueno, total, que un era Podemos i l'altre era Sumar, i s'han casat. I la Lili aquesta, quan estava a l'època, allò com parlava, bueno, amb el grup d'aquestes, amb la Ione Belarra i la Irene Montero i tot, bueno, descarregaven a punta pala. I ara resulta que va deixar-ho, i ara, pues, tranquil·lament, s'han casat a prop d'una ermita, per allà a La Rioja, molt bé, ells són de bones famílies, ja sabeu que Jorge Bestringe va ser cap del PP, i després va fer un canvi cap a l'esquerra, tot, i ara és ideòleg, va tenir, com a l'època d'allò, una mica molt a l'extrema, a dreta, i va tenir els fills, el Sigfrido i l'Eric, imagineu-vos, tot això vol dir a les Valquíries i tot això huele a l'amant. Diguéssim, es va casar amb una senyora molt guapa, que van estar molt 17 anys, amb aquests, van tenir aquests dos fills, la Maria Vidaurrueta, que després, al separar-se, va tenir una relació de poc temps amb el Lluís amb el José Luis de Villalonga, que va durar poc. I després el Jorge Bestringe va tenir aquesta filla de la Liet amb la segona parella. Vull dir, bueno, doncs és una mica d'història també, però jo vull dir, després a mi el que em molesta és que quan estan en política i tot, escalfen tot el panorama, ja ho veieu aquí, llavors es retiren i com si no s'intra mai trencat plat, però llavors mentre estan en el poder, el que sigui, m'aixecar, i a mi això sí que em dol, tu dones les opinions i tot, però ves-vos, ja ho sabeu ara com està tot, que tothom està tot el dia amb la color que fa, jo, el Congrés i tot això, sense aire condicionat, res, a palo seco. Ja veuries com a... Mira, hauríem de no parlar tant, però com que vam parlant allà i anar dient tonteries... En fi, això és la meva crítica que fa, i suspesa, evident, en protocol a nivell nacional, eh? Perquè jo, mireu, anècdota, ja sabeu que jo, per la política, la deixo a part, però m'agrada... I com ja ho vaig comentar l'altre dia, com va venir el president encara... ja tenien un ram de flors per la senyora. En canvi, en Trump, no, perquè la senyora ja no hi anava, el que sigui. Ara jo, si li dono el passaport o d'aquí 15 dies o un mes, jo d'ella agafo me'n vaig encara a saludar la senyora del president. Perquè es veu que tenien una bona relació, ell era el més jove i ella la senyora gran i tot, i ja passa això. Això com l'època de, per exemple, en Felipe González, que li portava pernil a Helmut Kohl, i un era socialista i l'altre era demòcrata cristià, i feien feeling, o el Mariano Rajoy i la Merkel, i tot això no té res a veure, allò, però això és una falta de protocol. Bueno, després... mira, anem als aniversaris. L'Anna Torrent, que de l'època va començar de petita amb totes aquelles furtivos i tota la sèrie aquella, ja ha fet 60 anys. Mira, el Nico Williams, que la selecció, pues, 24, que està en el País Basc. Jordi Buixaredes, 67, actor. El Bill Cosby, actor americà, 89. Ai, el Màgic Andreu, que és de la meva edat, 78. Sempre us recordeu, sempre deia, nena, ai, nena, sí, tranquil·la, nena. Doncs bé, felicitem. El Kirill de Bulgària, que havia estat casat amb la Rosario Nadal, es van separar d'aquesta família de Bulgària, el Simeon i la Margarita, pues, que són molt grans, ja tots se'n van cap a 90, amb els fills i tot. És una família que van perdre l'hereu, va morir d'accident, i ara hi ha el net, que hi ha d'allò, diguéssim, el Boris, recordant, bueno, és una família que a mi m'agrada molt, van estar a l'exili, però el rei Simeon és tot un senyor. Després també hi ha la Maria José Cantudo, que va fer una pel·lícula de d'estar, pensem que era La Trastienda, 75. A mi m'agrada molt la Maria José, és molt noble quan parla i tot el que sigui. Té una gràcia andalusa i de vegades ho explica innocentment les coses. A mi m'agrada molt la Sofia Vergara, també, 54. Mira, i la Mila Mal, també ja n'ha fet 19. Després ho comentaré. El Harrison Ford, 84. I després el 84. I després jo també vull, mira, dedicar a una senyora que es diu Otília Donate, que farà, o fa 100 anys, o està a punt de fer-los, sortia, l'entrevistaven, que és d'aquesta cadena de gelats de Gixona, que ara, per exemple, al Porta de l'Àngel i tot, que es va casar amb el marit, es deia Planelles, i van unificar. Llavors venien, a l'estiu venen gelats i orxata, que ara ha tancat la seu que tenia allà a Porta de l'Àngel, i ara venen torrar el que sigui. Bueno, continua això, però 100 anys. Pues felicitats a aquesta senyora. A la Judit Collet, director de Cine, 58. La Candela Penya, 51, que la tenia llegida la seva història, i resulta que és de Gavà, o al poble del costat d'això, diguéssim, 51, i explica la seva història, que tenien un bar, tota la família, bueno. I l'Anabel Pantoja, Viladecans, perdó, no me'n recordava. Doncs l'Anabel Pantoja, 40 anys. Mira, després també haig de dir, doncs, aquesta setmana ens ha deixat el Lluís Solo, 91 any, que és d'aquestes sagues dels germans a Catalunya, que té aquestes sagues d'intel·lectuals i tot, que el seu germà era en Josep, o l'Agustí, i després explica que ell va... La seva mare va morir amb un bombardeig, era de bona família, de Barcelona, va perdre la mare amb un bombardeig a Barcelona. Doncs llavors hi ha la saga dels Dies Plaixa, els Paníquer, el Salvador i el Raimon Paníquer, després el Ferreter, tots aquests intel·lectuals, que les famílies aquestes són dos o tres germans que tots estan així en família. Això és maco, també. Bueno, llavors també aquí, ara anem a parlar de diguéssim, del que es van anar el dimecres, el dimarts es van fer l'entrega dels Premis Princesa de Girona, el Liceu, i ara comentarem una mica l'origen d'això, perquè ja ho heu vist per televisió, tot el que sigui. Va estar bé, bueno, cada dia, trobo que també no ho trobo bé, i això el protocol català, que si és princesa de Girona, l'hauríem de fer a Girona. O bé, com diuen, diguéssim, ser duquesa de Montblanc, és el títol que també té, o duc de Montblanc, que això el donaven als primogènics. El conde de Cervera era per l'hereu. I el senyor de Balaguer, la noblesa catalana. Doncs mira, que portaria molta feina, això, tot això. Però bueno, és una manera de fer-ho a Barcelona, fer-ho a un altre cantó. Però són els quatre títols que tenen, que va ser Raimon Berenguer IV, el títol de conde de Barcelona i de Girona, i després de la corona d'Aragó i Catalunya. Tot això seria molt llarg d'explicar, fins que també el rei catòlic, el Ferran II, que és el títol, sembla que el va posar el seu pare Joan II, tot això ja és molt complicat, i ara aquí això ja no toca. Però sí que cal que coneixem els catalans una mica d'història, els orígens aquest, i després també que el conde de Barcelona, que el va ostentar Joan de Borbó, que després el va passar en el seu fill, i després un altre dia passarà en el Joan, el rei, i després passarà a la condessa de Barcelona. Però ell, el conde de Barcelona, va tenir una estimació per Barcelona i va voler ostentar el títol de condes de Barcelona. perquè nosaltres, quan, jo almenys quan parlo, parlo, dic, el Principat. Llavors, el títol que té el rei, per exemple, ahir, quan van venir a Barcelona, visita dels condes de Barcelona, ja està, ja sabem que és la seva seu. Per cert que van a mirar al Liceu, també van a participar al partit de França-Espanya, que va guanyar tot, bueno, molt bé tot, va dir que els van posar en un lloc, que no de reunir a les... Bueno, en fi, no, algú critica sempre, el que sigui. La qüestió és criticar, molt bé. Doncs aquí hi ha les portades, també. En aquí hi ha l'Alejandra Rubio, la recta final del seu embaràs, l'Helena Ribeiro, una boda de cuento amb el seu nuvi, i després la Patricia Cereso, també es casa amb el Kiko Gámez. Bueno, doncs aquí ja n'hem parlat. Totes les portades de... Bueno, també ja anirem veient aquí una mica tot. Mira, primer faig aquestes que agafo jo dels diaris, notícies que m'agrada comentar una mica. Mira, aquí, perdoneu-me, que sempre acosto la... defenso la meva... Diu, Agata i Lola, una sèrie policial per trencar els perjudicis sobre l'autisme. Mireia Oriol, que és la meva neboda segona, pues em fa gràcia també, que troba una segona oportunitat professional amb una inspectora d'homicidis. I l'altra és Eva Martín, que també és una artista catalana, que per cert viu, està fincada a Valladolid. I va sortir molt de temps a la sèrie La Promesa de la televisió de la primera cadena. Aquí també m'ha fet gràcia Alejandra Cortina Cue, és la filla de... crida de la filla d'Helena Cue i Alberto Cortina, la jove escritora debuta a 100 maneres amb un exercici poètic sobre els pecats capitals. O sigui, el pare financier i l'Helena ens ha sortit una mica intel·lectual. Doncs pues molt bé, l'Alejandra Cortina Cue. Diu, pluja d'estrelles a Wimbledon. Celebritats d'arreu del món han anat a la gran cita de tennis sobre l'herba. Veus, i tots van allà alternar una mica. La Kathy Milton, la Pippa Milton, que són la princesa de Gales, la seva germana, Roger Federer, Bugs Bunny, també, en fi. Els nous científics del sistema... Aquests són una altra beca de la Fundació La Caixa, impulsa la formació internacional de joves investigadors. També igual que fan els de Prince, els Premis Princesa de Sofia, doncs tot el jovent i tot això. Això està molt bé. La Gàlia d'Astèric, tres gallegos en el Raval compleixen 15 anys. El Raval de Barcelona, que necessita l'espai i tot per poder esponjar-lo una mica, i que és un gran barri i tot, però, esclar, amb el problema de migració i tot, pues també a portar els negocis i tot això, a part de l'acompanyament polític, també necessita de tots perquè els comerços i tot vagin millorant i el nivell també vagi pujant. Cruïlla s'obre la moda emergent. 5 escoles mostren les seves creacions a l'empara del 080 Barcelona Fàcil. Que a Barcelona no parem, eh? I el tapís de Bayer, veu, hi arriba. Nosaltres aquí, 300 anys del problema de la guerra de successió tot, i aquí el tapís de Bayer arriba per primer cop en gairebé 1.000 anys al Regne Unit, i el govern en francès l'ha prestat als britànics com a prova d'amistat. Que això és la guerra dels 100 anys. Imagina't, la batalla de Hastings i tot això, però portar-la allà és una obra de portar-ho, eh? Però està bé per conèixer les noves generacions i tot. Molt bé. I aquí també ja fem un homenatge a tots, especialment als de la gent de la costa, bueno, part del Maresme, però també d'allà de Palau-Forgell i tot. Diu, els xefs, encara que sigui un altre cantó, bueno, els xefs Martínez i el cap de sala Toni Cerés celebren un menú molt especial als estius de Castell de Peralada. I a part ja vam dir l'altre dia, de Cap Roig, els de Sant Feliu, tot això. Vull dir, que ara és l'època de festivals i tot això, que és molt maco, les nits aquestes que se celebren, tot això, pues ens felicitem. Si no, ja no seria la Costa Brava. Aquí hi ha diu, aquí hi hem parlat de l'Eslové, el mític Tourmalet, per rebentar la cursa a l'única etapa del Pirineu, el Pogacar. Vull dir, és un fenomen aquest, el ciclista aquest. Ferran Adrià, l'Albert Serra, que és el director de cine, la Montse Aué, debaten sobre el procés creatiu en el primer diàleg vanguardistes. Doncs pues molt bé. Diu, molts dels quadres d'Alí els concep a París o als Estats Units, però els ha de realitzar a Port Lligat. Deia que només des de l'ultralocal pot arribar a l'universal, això ho deia la Montjuïc. Diu, la tramuntana era una putada, això ho diu el del Bull, el Ferran Adrià, perquè la gent no podia sopar a la terrassa del Bull. Bueno, doncs això ho veurem. I l'Albert Serra, sempre en diu una de les seves, també, és evident que tothom té les seves arrels, però després ja no té importància per crear. Molt bé. Diu, que no m'entengui, no m'importa. Planteja tants problemes la credibilitat que no hi penso. Bueno, són fenòmens i són personatges importants. Aquí la infanta Sofia, primer discurs oficial, arropada pels Reis i la Leonor. Ha sigut a Saragossa, d'on va presidir la primera edició de l'entrega d'ajudes al programa 200 referentes de la Fundació Ibercaja. Bueno, i ara ja anem a parlar d'un personatge que poc va ser frustrat pel Barba perquè va morir molt jove. Manuel Maldric Tibau va néixer a Tarragona 1911, a Barcelona 1966. Bueno, mira, el 1935 ja comença amb un premi sobre urbanitzacions. I comença ja a urbanitzar la part baixa de Montjuïc. Això el 1905, el premi aquest que li donen, i el 1944 l'urbanització per la part baixa de Montjuïc. Després també va ser director de la Diputació, de l'oficina de provincial de la Diputació. Després, el 1953, guanyador d'informacions tecnourbanístiques sobre la població de més de 20.000 habitants. I llavors hi ha una quantitat d'aquestes poblacions. Diguéssim, després parlarem dels plans que van fer. També el 1959 redacta el Pla d'Ordenació Provincial de Barcelona. I llavors també ja deia que el 1940 va colar el monument a l'església de Cervelló, que no havia sigut acabada, i era inacabada i la va acabar. I també altres reformes, 1948, Comissió Superior d'una Ordenació Provincial i bon grup de professionals. I entre ells col·laborava arquitectes, l'Antonio Perpinyà, Josep Maria Martovell i altres més del plan. Plans municipals en va fer bastants, el de Mataró, el de Terrassa, Sabadell, Vic, Berga, Manresa i alguns de Vilanova i Geltrú i Vilafranca del Penedès. Vull dir, és un home que portava una carrera, però va morir, ja dic, ben jove. Després també, el 1953-1957, fa el pavelló Cambó. I també, això jo també sou part de la història, modèstia a part, perquè els Llars Mundet, 1954-1957, i ara us explicaré per què, 3.000 habitatges en el Vall d'Hebron, destaca la seva església, per l'escultor Subirats i el pintor Terrats. I això ho dèieu perquè jo anava al col·legi, anava als Salesians de Mataró, i això, és clar, això ho van donar-ho a la Diputació, i la Diputació ho va donar als Salesians, diguéssim. I, és clar, quan va anar a la inauguració, que va anar, me'n recordo que era el bisbe auxiliar Narcís Joan, que després va ser el cardenal, tot això, i, és clar, llavors l'Església també sortia del normal, érem amb aquests l'escultor i el pintor i tot, i ara hi ha la Mare de Déu, que era la Maria Auxiliadora, em sembla, doncs, i ara hi ha un estil modern, tot, l'església diferent, i era una novetat, tot això, el Llars Mundet. I si jo pensava que era el... No, és que aquest, l'Anna Gironilla i el Mundet, doncs van fer, ja ho he explicat un dia, vaig fer la història de l'Anna Gironilla, que se'ls va morir un fill a Mèxic, que va anar al Cili, i van fer veu de la Graciosa, van fer allò que, de la goma aquella i van fer una fortuna. I llavors va morir el fill i tot, van tornar aquí i ho van donar-ho a la Fundació, i ho van donar a la Diputació. La Diputació ho va donar als Salesians, i és clar, el dia de la inauguració, pues, els col·legis tot de Salesians de tot Catalunya vam estar allà també. O sigui que m'ha agradat perquè sóc part de la història, vull dir, veus, qui s'ho havia de dir, no? Llavors també, ja han dit, l'espai, després ja també va fer el barri aquest famós de Montbau, que està ben dissenyat i tot, amb un estil racionalista, amb superilles, uns espais verds, comercials i tot, amb un grup d'arquitectes. Després també el 1961-66 fa la piscina Sant Jordi, i després també també participa amb la fàbrica Batlló, també fa el pavelló de l'Escola de Treballadors. I posteriorment, vol dir, va intentar començar el col·legi, aquesta escola Belllloc, la Roca del Vallès, però desgraciadament no la va poder acabar perquè va morir de repent, vull dir, l'ictus, ara en diríem un ictus. I també, doncs, vull dir, va reformar això a l'escola de treballadors de la fàbrica Batlló, i també va dir que i l'escola industrial, que la va fer el Rafael Gustavino, el 1875, aquest famós arquitecte de la Curva, que sembla que va fer també la central de Nova York, l'estació, pues aquest la va reformar, va acabar de reformar-ho. Pues aquesta és la història d'aquest personatge que vull així morir jove. La seva tasca va ser molt important amb tot l'urbanisme de Barcelona, i jo crec que hauria fet altres coses i poder no haurien fet tantes barbaritats com es van fer. Bé, pues, amics de, i amigues de Rodamón, espero de cor que aquest petit espai de Los Corazones i la vista d'un estat us hagi agradat. A reveure, fins a la pròxima setmana. Bobby Josep Pamades.
1: Històries musicals pel Rodamón, amb Josep Dalmau. Avui parlarem de Jesse Green, un músic jamaicà de reggae i música disco, reconegut internacionalment per haver llançat en el 1976 el senzill Nice and Slop. Jesse fou membre de la banda The Pioneers i en els inicis dels anys 70 va contribuir com a baterista per al cantant Jimmy Cliff. Poc temps després va decidir tenir una carrera com a solista. Va saltar la fama en l'escena musical a nivell internacional pel llançament del senzill Nice and Slow, llançat en el 1976.

Posteriorment va llançar dos nous senzills, Flight i Come With Me, però a poc, Jesse va anar perdent popularitat.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení per a tots els públics. Cada dimecres a Ràdio Arenys ens trobem al cau de la bruixa verda amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení, i als serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu consultar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts de tots els programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com.

0: Avui amb nosaltres tenim a dos apassionats del món dels viatges. Diria que la seva vida és viatge perpetu. Els viatges són la seva vida. Tenim la Montse Bea, titulada en turisme i propietària de l'agència de viatges Sakara d'Arenys de Mar. Apassionada dels viatges, com no, Montse, eh? La cultura, la psicologia i l'art. Benvinguda, Montse.
1: Moltes gràcies, encantada d'estar aquí amb tu.
0: Que bé. I també ens acompanya avui el Josep Maria Palau Riberaigua, autor, professor, viatjant incansable de la vida i del món. Ara mateix està dirigint de fa poc la revista Viajar. També va treballar a National Geographic, Catalunya Ràdio i La Vanguardia. Ell és fotògraf, periodista, storytelling i molt més. Benvingut, Josep Maria.
2: Moltes gràcies per la invitació. Sí. Encantat de compartir aquesta estona amb vosaltres.
0: Que bé. Doncs avui parlem de com els viatges i viatjar ens pot transformar la vida. Els viatges com una aventura vital. Començaré preguntant-vos què són els viatges per vosaltres, no? Tant professional com personalment. Què són? A veure, Montse.
1: A nivell professional és la meva vida, doncs passo una gran part del temps precisament preparant viatges per a altres persones perquè puguin gaudir, perquè puguin fer aquell somni realitat que en un moment donat tenien. Per mi forma part del que faig 8 hores al dia o més. I en quant a nivell personal penso que bueno, els viatges signifiquen molt per mi perquè m'agrada molt, m'agrada descobrir. Penso que a una persona que no li agradi viatjar tampoc podria dedicar-se precisament a fer viatges, no?, o a organitzar-los. Clar. És bàsic.
0: Josep Maria, tu que ets un gran viatjant, tota la teva vida, sí, del que et conec, és el viatge. Explica'ns una miqueta.
2: Sí, una mica coincidiria amb el que s'acaba de dir, és a dir, per mi sempre ha estat una emoció, una passió, sempre hi havia aquelles ganes d'anar fora, de conèixer altres realitats, etc. I he tingut la sort que amb una sèrie de piruetes del destí, diguem-ho així, però que un les ha de provocar també, he acabat treballant bàsicament pràcticament tota la meva vida professional vinculada al món dels viatges, amb la qual cosa que més puc demanar. Vull dir, allò que m'agrada és la meva feina, no? Vull dir que genial.
0: És a dir, que tant personalment com professionalment és tot junt? O sigui, personalment no hi hauria alguna cosa especialment que t'impulsa aquell impuls a sortir fora?
2: Sempre hi ha aquella inquietud per conèixer doncs, aquelles altres realitats. Això va començar fa molts anys. Bueno, el meu avi, ara us explico batalletes, el meu avi matern era un senyor que sempre havia estat molt apassionat amb la idea dels viatges, però, per desgràcia i per circumstàncies, no va poder mai sortir de casa, com qui diu. El viatge més gran que va fer va ser d'Andorra a Barcelona. Val? I ja en aquella època era tot una aventura, però bueno, aquesta història suposo que d'alguna manera em va marcar, va quedar com a rerefons. I després doncs, la primera vegada que vaig tocar 4 euros en aquell moment pessetes, amb el primer sou que vaig aconseguir, ràpidament me'ls vaig gastar en un petit viatge, en aquell cas a Venècia vaig anar a Itàlia, i a partir d'allí va ser com treure's una vena dels ulls, descobrir una altra visió del món i entendre que nosaltres érem una de les possibles realitats que hi ha moltes més. Mm.
0: Així, us pregunto també, els viatges ens transformen? I com ens transformen i què ens aporten? No? Per què és important viatjar?
1: Doncs precisament, i també al fil del que acaba de comentar el nostre amic, que quan tu viatges descobreixes que la teva forma de viure és una més, no és l'única. Per tant, la teva ment s'obre, et fa ser una persona més receptiva, et culturitza, perquè aprens la història de tants llocs,

0: Jo crec que és realment molt important viatjar per poder ser molt més comprensiu amb l'altra gent i amb tu mateix. És per això que et transforma el viatge.
1: Clar. Josep Maria.
2: Totalment d'acord. En bona part és així. També és veritat que quan un viatja, a la maleta s'emporta la seva pròpia personalitat, diguem-ho així. Llavors, d'alguna manera potser podríem afegir un matís, que és que tu sempre viatges des de tu mateix. Això vol dir que t'enfrontes, doncs, de vegades amb situacions inesperades, amb les teves pors, amb els teus límits, fins i tot amb allò que tu et pensaves que eres i que creies que mai faries en una circumstància determinada, i en canvi, quan t'hi trobes, doncs potser tens una reacció que no t'esperes de tu mateix, bona o dolenta, i sempre a partir d'aquí el més important és que després en treguis una conclusió, algun tipus de lliçó, diguem-ne així, i bé, sobretot valorar el que tens quan tornes a casa, no?
1: Així que els viatges realment ens aporten un creixement personal important i una altra visió del món, això és superimportant, i que és això el que ens emportem també a casa. Així que al final és aquest procés que tenim. Hi ha molts tipus de viatges. Hi ha un que es fa des d'aquí a Arenys de Mar, un viatge literari, que fa 14 anys que s'organitza des de la biblioteca. Bueno, és la biblioteca, la Montsabat, el Sacara, amb la Montse, el Pep Quintana i la Mercè Miró. Cada any proposen un llibre, un viatge i una tertúlia literària. Aquest 2022, precisament, és l'any Saramago i s'escull a Porto com a ciutat amb l'assaig de la lucidesa. Ens podries explicar, Montse, quin és, així breument, l'esperit d'aquesta iniciativa que es fa aquí? Biblioteca, llibre, viatge...
0: Bé, el primer que es va voler fer és commemorar en el seu moment els 50 anys de la Biblioteca d'Arenys de Mar. I
1: això fa 14 anys, diguéssim.
0: Sí. I llavors el que es va buscar era un lloc on nosaltres ens poguéssim agermanar amb la biblioteca del lloc on viatjàvem, i es va triar l'Alguer com a lloc fora de Catalunya on es parla el català i on la literatura doncs té el seu pes. I això va ser un viatge molt maco que ens va sorprendre a tots, perquè s'hi van apuntar 100 persones. I a partir d'aquí, clar, els viatgers demanaven més. Clar, es va tindre que buscar una fórmula que lligués el que era un viatge amb el que era una biblioteca. Llavors, què més que un llibre, no? Buscar un autor, un lloc on aquest autor doncs hagi nascut i on tingui un llibre o una sèrie de llibres que parli d'aquests llocs que tu visites. Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea i es van fent diferents viatges fins al d'aquest any, que és el que fa número 14. Tenim un col·lectiu de viatgers que realment és totalment fidel al viatge, els hi encanta. És un viatge diferent a qualsevol altre, precisament per la part literària, perquè llegim un llibre, perquè ens obren les portes de biblioteques molt importants o d'universitats o de sales culturals a cada un dels llocs que visitem. Tenim la sort, a la majoria de vegades, de que algun professor doncs de llengües hispàniques o que parla el català, per exemple, a Croàcia, el professor que ens va obrir la universitat parlava un català que haguessis dit que era del Delta. Vull dir, una passada increïble. Llavors, clar, això omple molt, i la gent que ho prova s'hi va enganxant, perquè realment són fets molt característics d'aquests viatges, no? I sempre té aquesta vertent cultural, llegim cada vegada que pugem a l'autobús, autors del lloc que visitem, i això, doncs, com et deia abans, culturitza, et fa veure, et fa aprendre, et fa conèixer més coses d'aquell autor, d'aquests llibres que llegim. Després hi ha, fins i tot, en algun dels llibres, quan vam anar a la Púlia, recordo que, i no em facis dir ara el nom perquè ara mateix no me'n recordaria, però me'n recordo que fins i tot a l'hora de dinar, de sopar, la gent anàvem parlant del llibre i s'anava comentant. Bueno, cada llibre, cada autor ens ha portat moments diferents i molt interessants, la veritat.
1: Uns viatges molt, molt especials, culturals, literaris. Aquest any toca Porto, toca Saramago, així que des de la Biblioteca d'Arenys de Mar i tot aquest equip fantàstic, doncs hi haurà camí cap a Porto. Ara anem cap al Josep Maria. Josep Maria, fa poc que has agafat la direcció de la revista Viajar. M'agradaria que ens expliquessis què podem trobar a la revista i quins tipus de propostes, no, es presenten.
2: Sí. Bé, la revista és una revista que té un històric espectacular. Té 45 anys de, pràcticament, l'any que ve, farà 45 anys d'història, ininterrompuda al quiosc. Va començar després del franquisme. Això vol dir que era aquell moment que pràcticament aquí, a Espanya en general, ni es coneixia a l'estranger, ni se sabia que hi havia, ni com es podia viatjar. Per tant, va ser una aposta en aquell moment força original, força atrevida, m'atreviria a dir, també. I a partir d'aquí, doncs bé, ha anat evolucionant amb els anys, i el que estem intentant fer ara és donar-li, doncs, una nova vida, adaptant-nos als temps, afegint cada vegada més continguts digitals que van vinculats a la versió paper, altres propostes que s'aniran descobrint d'aquí uns mesos.
1: Tenim versió digital, sobretot, doncs, tenim paper i digital.
2: Sí, les dues tenim coses. Una versió digital que serà modernitzada en breu, com bé has dit, fa poquet que estic a la direcció de la revista, i hi ha molta feina per fer encara. Però sí que amb la versió, si us acosteu al quiosc, ja trobareu molts canvis, moltes idees originals, diferents. Sobretot hi ha una cosa que no fan altres revistes, no dic que sigui millor ni pitjor, sinó diferent, i és que nosaltres volem apostar molt per les sensacions que es transmeten a partir de l'obra dels fotògrafs i dels redactors que viatgen a cada destinació on enviem doncs, aquestes persones a preparar els reportatges. Volem, per tant, que ens expliquin la seva vivència en primera persona. No volem que ens expliquin allò que podem trobar en una guia de viatge, en un llibre que tenim a casa. Volem que ens expliquin ells què és el que han vist, el que han viscut, el que han patit i el que han gaudit. I que això es vegi en les imatges i que es vegi en el text. També estem incorporant noves seccions, com per exemple una que es diu Veïns, en la qual el que fem és un recorregut, diguem-ne, turístic per un indret o per una ciutat, de vegades, i al llarg d'aquest recorregut anem trobant personatges interessants que ens expliquen la seva vida i la seva història i el que suposa per a ells, doncs, viure allí i quines són les condicions del lloc. Per tant, és una història explicada de forma coral, però des de dintre, no? Vull dir, estem canviant una mica les cartes establertes en el joc dels reportatges. També hi ha una altra que es diu justament des de dins, que d'alguna manera s'assembla a això que us acabo d'explicar, però que aquí el que fem és més aviat buscar una persona que està vivint en un país des de fa molts anys, o que potser hi ha viscut molts anys i que ara no hi és, i potser l'enyora, fins i tot, i ens pot explicar també en primera persona la seva visió concreta d'aquell lloc. No volem postals de viatges. De tant en tant pot haver un reportatge que inclou unes imatges que poden ser postals, diguem-ho així, però el que volem és que quan un acabi de llegir la revista s'emporti inspiració, sobretot, que digui, ostres, quina vivència més interessant, m'agradaria jo també experimentar això mateix. I aquest és una mica el joc que estem buscant amb els canvis que estem fent.
1: Sí, una versió molt autèntica, no?, del viatjant, en aquest cas. No és una cosa repetida que puguis trobar a cap lloc, sinó que és una cosa molt concreta de una persona que hi va i s'implica. Això m'encanta.
2: Exacte.
1: És a dir, que,
2: bueno... I sobretot, sí, sí, sobretot voldria afegir que hem de ser conscients que avui dia sempre es parla molt, no?, de que el paper s'acabarà, etcètera, etcètera. Pot ser, no dic que no, però encara li queda recorregut. Llavors, la persona que s'acosta a una botiga, a un quiosc, i compra la revista, es gasta uns diners perquè realment vol tenir un contingut especial, no podem després donar-li un disgust.
1: Clar.
2: Quan obre la revista i es posa a llegir, realment s'ha de trobar alguna cosa especial, diferent. Mm. Una cosa que no troba en altres llocs, potser en un dominical o potser en una guia de viatge. S'ha de trobar coses realment diferents i que l'inspiren i que també fan que es vulgui guardar la revista i potser rellegir-la en un altre moment de la seva vida o del mes que ve o de quan toqui.
1: Sí, és que el paper és el paper, això és indiscutible i sempre val la pena tenir-lo a mà. Té una sensació molt diferent i al final també el tenim com a... com això, com tu dius, que el podem guardar. Ara voldré fer-vos unes quantes preguntes a vosaltres a veure què em responeu. Montse, quin país o viatge t'ha transformat més? Això és una... Ves pensant, o sigui, responeu-me una miqueta així.
0: Doncs realment no t'ho sabria dir perquè tants, però mira, potser et diria que el país, Anglaterra, quan hi vaig anar als 18 anys, jo crec que sí que em va transformar. És on vaig aprendre l'anglès, on vaig aprendre a viure fora de casa. Per primera vegada marxava realment sola.
1: Sí, d'aquells viatges,
0: no?,
1: que em marquen.
0: Llavors, clar, hi vaig estar un any. Per tant, és una estada que crec que em va transformar de veritat.
1: Josep Maria...
2: Sempre és difícil aquest tipus de pregunta perquè escollir-ne un, oi?
1: Faré
2: un i mig, si em deixes.
1: Vinga, va.
2: Un seria segurament el Nepal, que quan vaig anar-hi hi he tornat diverses vegades per fer trekkings, perquè m'agrada molt, i el primer cop que hi vaig anar em va fer un temps horrorós, em va ploure absolutament sempre, menys un dia, però va ser una experiència tan... potent, tota la història, tot el camí, tot el viatge aquell que era a peu, no?, fent un trekking, com diem, doncs va ser realment molt, molt inspirador i molt, molt especial. I l'altre, que justament també és d'un país de l'Àsia, va ser l'any passat, que molt farts del tema de la pandèmia, amb un parell de companys, ens vam mirar el mapa i vam dir: a on anem? Que hi puguem anar, doncs, a canviar l'aire, diguem-ho així, no? I ens en vam anar al Kirguistan, que és un país que, així d'entrada, no és que estigui a tots els catàlegs, diguem-ho així, i va ser una experiència superautèntica. És un país molt poc visitat pels turistes, que no vol dir que no sigui un país turístic, perquè té coses meravelloses, i és molt autèntic. Encara trobem ramats de cavalls lliures per les muntanyes, un paisatge brutal, la gent superamable, i a més, en temps de pandèmia, que allí no tenia sensació de pandèmia de cap mena, va ser realment una renaixença, gairebé, diria.
1: Molt bé. Un altre. A veure, ara, quin destí recomanaríeu als nostres i les nostres oients? Montse, ja sé que és molt així, però el primer que us vingui, allò que dius, és una...
0: Clar,
1: una idea.
0: Jo sempre dic que viatge... A veure, s'ha de recomanar una mica coneixent el viatger. Però ja saps que jo sóc una gran especialista d'Egipte i crec que aquest li puc recomanar a tothom, ben fet, i on tens absolutament de tot. Cultura, platja, deserts, món submarí... Jo crec que aquí hi ha un ventall molt ampli de possibilitats. I és preciós i és un dels viatges que marca el viatger.
1: Egipte. Josep Maria.
2: Doncs mira, un dels que potser a mi m'ha agradat especialment que he fet en els últims temps i que recomanaria especialment. Sé que és una mica complicat, potser, així sobre el paper, però no ho és a l'hora de la veritat. És un viatge a Uganda, que molta gent hi vol anar, doncs, perquè és un dels llocs on millor es poden veure els goril·les de muntanya. Però, a banda d'això, és un país on sobretot, òbviament, d'Àfrica, on he vist més fauna salvatge de qualsevol altre lloc que hagi visitat. Ha sigut una experiència també molt potent, amb uns paisatges molt variats, i que és una... Bueno, per fer una vegada a la vida s'ha de fer. I com escapada curteta i a prop, però que també té un punt d'exotisme espectacular, fins i tot per una escapada de 3 dies, és Istanbul.
0: Istanbul a mi també m'agrada molt. És una de les ciutats, per mi, més boniques del món. Però 3 dies ho trobo curt.
2: Curtet.
0: Sí, com a mínim 5,
2: però...
0: eh?
2: Sí, no, ja posats i una setmana sencera. Però allò que dius, no sé molt bé què fer, doncs mira, 3 dies... Algunes coses veuràs, també, no? Però sí, totalment d'acord.
1: Ara ens posarem una mica més personals. Ara, quina destinació us vindria de gust escollir a vosaltres? En un termini d'un any, si tinguéssiu, ara vull fer aquest viatge.
0: Doncs mira, jo fa dies que li estic donant voltes, que no ho tinc massa clar, però un dels destins que tinc ganes de marxar-hi és Vietnam. M'agradaria molt visitar Vietnam. I també un altre que fa dies que li dono voltes és un Singapur i després entrar per carretera a Malàsia.
1: I això... per què? No sé, quin és el que t'impulsa a dir, va, me'n vaig cap allà, quina...
0: El Vietnam té tantes coses increïbles, no? Doncs des de natura, Ha Long, que potser és la més coneguda per tothom, però també tens el Mekong, també tens les ciutats més culturals, Hoi An, o Hue... Bueno, jo crec que és un país que dona molt de si, que també té gastronomia, que té llocs on tu pots agafar una bicicleta i fer una volta i veure uns paisatges meravellosos. M'agradaria molt anar-hi, perquè hi he enviat ja molta gent i falta.
1: I ara toca a tu.
0: Toca a mi.
1: Josep Maria, quina destinació? Ara, quina?
2: Que complicat.
1: Ai...
2: Darrerament estic una mica africà. Llavors, com encara en queda algun país...
1: Una mica
2: pendent,
1: salvatjat, eh?
2: Sí, probablement acabaria triant alguna cosa per allà. Però com això sé que ho tinc, entre cometes, una mica més assegurat, potser pensaria... em va impressionar molt Japó, ara que estan també tornant a obrir fronteres, i vaig fer un viatge que era una mica el típic, no? Vull dir, Tòquio, Kyoto, Osaka... Però sé que hi ha unes illes al sud de la illa principal, per entendre'ns, en especial, on hi ha una vida de pescadors molt autèntica, pel que m'han explicat, amb un clima gairebé caribeny, i em crida bastant l'atenció. Crec que seria una cosa interessant d'explorar.
1: Molt, molt bé. A veure, una altra pregunteta. Quan us n'aneu de viatge, alguna recomanació bàsica, alguna cosa que no ens podem oblidar, no? O que vosaltres mai us oblidaríeu per viatjar? No sé, alguna cosa que et poses sempre dintre la maleta.
0: A veure, aquí hauríem de parlar potser de coses pràctiques a l'hora de viatjar.
1: Sí.
0: Doncs jo vull fer algun comentari, perquè... hi ha coses pràctiques que potser farà riure, no?, si ho dic, però són casos reals. I és, per exemple, deixar les claus de casa i del cotxe dins d'una maleta. Arribes a Barcelona, que ja has tornat del viatge, i resulta que la maleta no t'ha arribat. I tens el cotxe aparcat.
1: Oh, oh.
0: Això és un problema. Llavors, jo sempre faig aquest incís. Mai claus a les maletes, molt menys documentació, mai deixar diners ni joies, que també he trobat casos de gent que ho ha fet i no és una bona idea. I què més? medicaments, persones que necessiten medicaments, els han de portar a sobre. Nosaltres sempre hem de pensar que les maletes, si Déu vol, sempre arriben, en la majoria dels casos. Però de tant en tant es perden o arriben més tard del previst. Llavors, tot allò que et sigui imprescindible no ho pots posar en una maleta.
1: Molt bé.
0: Això seria el meu avís pràctic.
1: Gràcies. Absolutament Maria.
2: D'acord. Absolutament d'acord.
1: Vosaltres mira, que viatgeu maletes, tant...
2: Sí, jo amb les maletes tinc una relació complicada, perquè ho diu, les maletes. Llavors, sí, és un problema que t'agradi viatjar i que no t'agradi portar maletes. Jo intento viatjar sempre amb un equipatge mínim. O sigui, una maleta pràcticament d'aquestes que pots pujar dalt de l'avió. Perquè he descobert que a la fi acabo utilitzant pràcticament la mateixa quantitat de roba si passo una setmana com si en passo tres. Ara estareu per...
1: A veure... Sí, bueno, el Josep Maria ens estava explicant coses molt interessants de lo de les seves maletes. A veure... Josep Maria, t'hem perdut quan ens deies que tenies... intentaves portar una maleta per tu sol...
2: Sí.
0: Ben petita.
2: Sí,
0: ben
2: sí, petita. Disculpa, que hi ha hagut algun moment. Doncs això, una maleta molt petita, que sigui al màxim de comprimit, que contemplis una mica totes les situacions. Si hi ha d'haver pluja, doncs portar un paraigües o simplement una jaqueta per la pluja. Alguna... Allò, els imprescindibles que consideres més pràctics. I a partir d'aquí, la resta, pràcticament a tot arreu del món pots acabar comprant allò que et falta. I moltes vegades a un preu que fa riure. Per tant, sincerament, ens compliquem molt la vida, ens volem emportar mitja casa amb nosaltres quan anem de viatge i no fa falta.
1: És una mica estil nòmada. Sí, com recordant una mica els nostres orígens de nòmada,
2: sí,
1: és interessant.
2: Exacte.
1: A mi sabeu que m'agradaria emportar-me? Sempre penso en emportar-me un frontal. És a dir, aquella peça que dius, ostres,
2: sí,
1: doncs mira, un frontal me'l poso sempre a dins de la meva maleta.
2: Sí, sí.
0: Bueno, pot ser útil, segons on vas.
1: No sé.
2: I tant.
1: Bueno.
0: Però estic d'acord amb el Josep Maria de que com més es viatja, menys equipatge vols portar.
1: Clar.
0: Perquè te n'adones que és el que ell ha dit, que realment no necessitem tot el que ens emportem. I és més còmode viatjar amb una maleta petita.
1: Lleugers, llavors pots gaudir molt més de tot plegat. Doncs exacte, ja hem acabat la nostra part de l'entrevista. Haguéssim pogut estar parlant molt més sobre viatges, però us he de dir adéu.
0: Oh. Oh.
1: Doncs escolta, moltes gràcies a tots dos, Montse, Josep Maria, per compartir el cau de la Bruixa Verda. Segur que les vostres inspiracions arribaran ben i ben i ben lluny. Això, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per convidar-nos. Fins aviat, Josep Maria, també.
1: Fins aviat.
2: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: La ramallera en tu a Meve Burgos. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar. Bé, comencem amb la nostra ramallera. Avui l'Eve la tenim de viatge, com no? La tenim al Pirineu i des d'allà es connecta al cau per proposar-nos una farmaciola natural de viatge. Hola, Eve.
1: Hola, hola a tothom.
0: Moltes gràcies per venir i agafar i poder connectar-te amb nosaltres.
1: És un plaer, Emma. I més tenint en compte que és l'últim programa de la temporada. Estic aquí a l'Institut d'Ecologia del Pirineu, a Jaca, fent un curs molt interessant sobre flora d'alta muntanya. I res, he sortit un moment d'una classe que tenim aquí i, bueno, doncs espero poder compartir una miqueta quatre consells sobre el tema que esteu avui, que és com viatjar d'una forma sostenible, raonada, equilibrada, no? I, bueno, doncs
0: natural,
1: aquí estem.
0: Sí, llavors sempre se'ns planteja quin tipus de farmaciola. Ja sabem que segons la destinació posarem una cosa o una altra, però hi ha com uns bàsics que hem de portar dintre de la nostra farmaciola natural, perquè aquí, al cau de la Bruixa Verda, som naturals i sostenibles. Així,
1: sí.
0: Digues.
1: A veure, alguns remeis que podem fer nosaltres, val?
0: Sí.
1: Doncs jo començaria per un que ja m'heu sentit a parlar, que és l'oli de cops, que és l'oli que es fa amb l'hipèric, amb l'herba de Sant Joan, eh? Que és una planta, és una flor groga que tenim al nostre voltant, a la zona d'Arenys, al Montnegre, a la zona de, bueno, zones on hi ha molt de sol, sobretot, clima mediterrani. Llavors, si l'hem posat a macerar, tindrem un oli vermell que ja tindrà les propietats antiinflamatòries i calmants de l'oli de cops. Aquest és molt interessant per, doncs, com el seu nom indica, pels cops, però també, per exemple, per un excés de sol. Calma la pell i el que fa és evitar que tinguem aquest grau vermell, no?, d'excessiva exposició al sol.
0: Un dos en uno.
1: Un dos en uno, sí. I llavors, associat a aquest, hi hauria un altre també, podem fer-lo nosaltres, que és l'oli de calèndula, que també és un macerat d'un oli vegetal, com per exemple l'oli d'ametlla, macerat amb flors de calèndula, que són aquestes flors grogues que tenim a molts parterres i creix molt a tot arreu. I és un oli que és molt interessant perquè és calmant, eh? I és calmant també en casos de cremades, en casos d'al·lèrgies, en casos de petites icterícies i afeccions que ens poden sortir al llarg de l'estiu, no? Inclús per calmades de picors, eh? Tot i que per les picors jo utilitzaria altres coses més radicals quan ens pica una abella o ens pica, una vespa o
0: una aranya.
1: O una aranya, utilitzaria amoníac. I aquí, quina és la font d'amoníac més segura? Doncs el nostre propi pipí. Barrejat amb argila.
0: Fantàstic.
1: És un bon emplaste per baixar molt ràpidament la inflamació.
0: Molt bé. Què més? Què més? Què més podem posar a la nostra bosseta?
1: Vale, llavors jo, per exemple, per aquests cops de calor, com el que estem passant ara, aquesta tercera onada històrica, una cosa que va molt bé és, per exemple, un vaporitzador, un hidrolat de lavanda. Aquest és el meu favorit, perquè la lavanda, a part de també tenir propietats calmants, és un relaxant. I quan agafa aquelles calors, què ens agafa? Doncs molt agòbio, no? I després ens baixa també la tensió. Doncs un hidrolat de lavanda combat precisament tot això. És calmant, relaxant, refrescant, sí?
0: I què et sembla, Eve, si li afegim unes gotetes, de menta, unes gotetes d'oli essencial de menta? Què et semblaria?
1: Sí, el que passa que la menta s'ha d'anar al tanto perquè és molt forta i per les mucoses jo no la recomano, per als ulls o pel nas. Jo el que posaria és la menta amb un altre potet,
0: molt bé,
1: barrejada amb aigua, tot i que ja sabeu que els olis essencials barrejats amb aigua costen una mica. Amb aigua amb una miqueta d'alcohol es podria barrejar millor, o bé sí, o un oli també. I la menta ens podria anar molt bé també per exemple, per vigoritzar, fent massatges a la part lateral dels ulls, a les sienes, ¿vale? O fins i tot a la part de darrere del coll. És a dir, tot el que és coll, darrere de les orelles... Ens podria anar molt bé perquè en allà són punts molt interessants, sensitius, i llavors seria un molt bon vigoritzant, també.
0: I pel mal de cap també ens pot ajudar, oi?
1: I pel mal de cap també, sí, senyora. I si et fan un massatge amb un oli de menta, fent-te una bona fricció al cap i movent una mica la part lateral i dorsal del crani i del cuero cabelludo, allò ja és magnífic, perquè quan t'agafen aquests mals de caps, aquestes migranyes, no? Que moltes són per cops de calor i per deshidratació, eh? Una altra cosa és sempre portar aigua. Si voleu, aigua amb una miqueta de llimona, aigua amb pèl de llimona, amb algun cítric que aporta algun mineral i alguna vitamina. Ideal. Mm. És un altre dels nostres productes, ja no de botiquí, sinó de motxilla, per portar la motxilla.
0: Algun altre... Exacte, digues.
1: Sí. Mira, després, antibacterià, no em sortia, perdoneu. Un antibacterià molt interessant és l'oli d'arbre del te. Portar-lo. Llavors, si per exemple tenim, una ferideta o veiem que tenim una mica de picor a algun lloc, no? Per exemple, a la vulva, doncs posar-hi una goteta a les calces o barrejar-ho quan tens una petita, doncs això, ferideta, doncs una mica d'oli d'arbre del te. O, per exemple, fins i tot per l'olor a peus. Si sabem que hem de tenir olor a peus, o fins i tot com a desodorant, una miqueta d'arbre del te barrejat amb una mica d'oli base, també és un excel·lent antibacterià. I, per tant, ens traurà aquelles olors corporals d'excessiva suor. Sí? I és molt interessant, també.
0: Així podríem portar una petita ampolleta amb oli vegetal... perquè per tenir per poder barrejar pues, amb el
1: per exemple
0: de te o...
1: Sí, senyora.
0: Sí, algun altre oli o alguna altra coseta més que poguéssim posar dintre del nostre...
1: Bueno, és que n'hi ha tants olis, Imma, que ara diríem
0: uns quants... La veritat és que hem de ser minimalistes, no? Com deien, al final, menys és més. Per tant, els que necessitem, bàsics.
1: Jo faria lavanda, arbre del te i el després quin més he dit, el de menta, això. Aquests tres per mi són molt interessants.
0: Amb l'oli vegetal i ja està.
1: Sí, exacte. I ja està, perquè, després jo, evidentment, a part d'aquests remeis naturals, portaria, doncs, no va de més portar, doncs, uns paracetamols, no? Perquè sempre també t'ajuden. Realment, quan tens petites febres o petites inflamacions, a vegades una bona dutxa d'aigua freda, posant algun d'aquests olis essencials, un bon massatge i després alguna infusió de les que ja hem comentat en programes anteriors, poden fer molt més que un paracetamol.
0: Sí. Per exemple, l'oli de menta el pots posar a la base del peu si tens així una mica de febre i et
1: per
0: pot
1: exemple.
0: Ajudar, per exemple, no?
1: Sí.
0: Tot el que tu dius, una refrescada,
1: sí,
0: una bona dutxa...
1: Sí.
0: Bueno,
1: i ja està, i descansar molt, dormir molt, desconnectar molt, i són els millors remeis naturals.
0: Sí, hidratar-se a tope.
1: Hidratar-se, sí. I aprofito per desitjar-vos a tots i totes unes bones vacances, un bon descans i agafar energia per la propera temporada amb piles carregades.
0: Molt bé. Ostres, Eve, gràcies per haver-nos inspirat en aquesta farmàcia tan natural des del Cau de la Bruixa Verda. Fins a la propera. Bon estiu i bons viatges a tothom.
1: Sí. A reveure.
0: A reveure. Bons viatges.

0: Amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina, aquesta veu que tenim totes, homes i dones. Avui parlem de viatges i potser és un dels temes favorits d'en Pep Duran. La seva vida ha estat un intens viatge. Ha viatjat, viscut, descobert el món exterior, món interior. Avui ens porta un conte ben especial, Cuando no encuentras tu casa, de Paloma Sánchez Martínez. Hola, Pep.
1: Hola. Molt... Bueno, bé, bé. Viatjar sense moure's de lloc, normalment, eh? De vegades esteu parlant molt de viatges per tot arreu, però per mi el viatge més interessant és el que va fer l'Ulisses en l'Odissea. En parla tothom, no? I és el viatge a Ítaca. Aquest viatge que a la illa, no? El tornar a casa. Bàsicament, tots els viatgers parlen de com tornar a casa. El problema és quan no trobes casa teva, no? I per això us volia parlar d'aquest llibre de la Sánchez Ibarzábal, que és un llibre en què és un àlbum il·lustrat, però que és més un viatge poètic. No? Us ho llegiré en castellà, perquè és tal com està escrit.
0: I tant.
1: Cuando no encuentras tu casa. A veces te pierdes en la noche y no encuentras tu casa. Por un bosque desconocido caminas sin rumbo. No sabes a dónde ir. Sigue, sigue, suspiran las hojas amarillas cayendo como lágrimas desde las ramas. Caminas deprisa, con los pies desnudos, sobre las hojas que viste en el suelo. Sigue, gritan un batallón de hormigas a tus pies. Te asustas del ejército que trepa por tus piernas. Te echas a correr pidiendo ayuda al viento. El viento te alza y das vueltas en un remolino. ¡Sigue!, chillan estridentes las gaviotas a su paso. Agarras una nube, la nieve gotea en tus cabellos y cae suavemente sobre una ciudad. Hay muchas casas por toda que allí encuentres la tuya. Cruzas por calles asfaltadas, sorteas altos edificios, caminas junto a fachadas llenas de ventanas, pero tu casa no aparece. Llegas a la colina de nieve. Sí, ¿qué? Crepitan tus huellas en el suelo blanco. Jadeando subes y bajas la colina. Descubres el río de corriente vertiginosa y lo cruzas, tal vez al otro lado. Pero al otro lado no hay nada. Sigue, sigue, sigue, silban los juncos entre las piedras. Viajas hasta el fin del mundo. Allí tampoco está. Una cabeza de dragón roza tu mejilla, te agarras a ella, cierras los ojos, saltas sobre el abismo, volando cruzas el fin del mundo. Sigue, sigue, retumba el eco al despertar. Del fin del mundo llegas al principio, el sitio donde siempre amanece. Recorres todo el día de principio a fin. Sigue, bosteza el sol mientras se tumba tras la montaña. La noche te rodea de nuevo. Tu casa no aparece. No sabes por dónde buscar. Con unas tijeras abres un agujero en la noche y te adentras en su oscuridad. ¡Sigue!, gritan mil ojos de fantasmas escondidos. Tropiezas y caes resbalando por un cielo de cristal. Rebotas en la luna. Una estrella te agarra y te sube sobre ella. ¡Sigue!, ruge la osa mayor, indicando el rumbo con un dedo de luz. Y tú sigues tu viaje, sin entender el lenguaje de las estrellas, hasta que una voz tira de ti como una corriente marina. No sabes de dónde viene ni a dónde te lleva. No es la voz de las estrellas ni la del eco del fin del mundo. No es la voz de los juncos en las piedras, ni la de tus huellas en la nieve. No es la voz de los coches enfadados, ni de las gaviotas estridentes. No es la voz de las hormigas, ni la de los árboles. Es la voz que siempre te devuelve a casa. Despierta, que ya es de día, susurra junto a tu cama. És un viatge poètic. En el fons del tot, quan viatgem, ens trobem, tal com dieu, amb molts conflictes, amb moltes decisions que hem de prendre, i per això ens canvia. Però també és aquesta búsqueda constant del qui sóc jo, no? I hi ha una emporta. A una emporta aquest buscar en l'existència com viatgers per la vida. Mm. Perquè, en el fons, la vida és un viatge.
0: Totalment. Un gran viatge.
1: Per això us convido a viatjar, però a viatjar conscient seria, no? Ja sé que en la maleta hi portes coses, i, bueno, més que en la maleta, en l'equipatge individual i personal, no? Tal com heu dit, perquè les maletes es perden. Per això un val la pena que vagis equipat amb el coneixement del qui ets, no? I de qui em trobaré, perquè tot és un atzar, no ho saps què et trobaràs. Per tant, és la ment molt oberta a poder viatjar en la consciència per trobar-te tu mateix i tornar a casa, com l'Odisseu.
0: I de vegades te n'has d'anar. De vegades te n'has d'anar per tornar, com deia el conte, no? Si te n'has d'anar,
1: perquè
0: com el fill pròdig.
1: Volta el món i torna al born, no?
0: Exacte.
1: Aquesta dita que hi ha. Fas la roda voltant, però per què? En realitat per trobar-te. I aneu parlant, no? Tots els viatgers que bueno, amb destinacions fabuloses, no? Però en aquests llocs estàs tu sol amb l'entorn, amb els altres. Per tant, l'important és que tu vagis ben equipat de viatge, i el millor equipament és el coneixement propi de tu mateix. Mm. Crec jo, no sé.
0: Sí, sí. Aquí portem el tema del viatge de l'heroi. No? El viatge de l'heroi, que és... Inicies, quan obres la porta, ja comences el viatge, tant de la vida com de qualsevol lloc. Llavors,
1: així,
0: ja comences,
1: no?
0: El trajecte per tornar altre cop al mateix lloc.
1: Sí. Per això val la pena viatjar lleuger.
0: Exacte, lleuger. I també tota la teva experiència que has pogut aportar, tot allò que, que has pogut créixer en aquest viatge, tot allò que t'ha nodrit com a persona, i tot allò que també te n'has després en tot aquest viatge. En aquest viatge...
1: Clar. Mira, jo he fet el Camí de Santiago 3 vegades. Bueno, des de diferents indrets, no? El del nord, el francès, el portuguès, i és el que deia, cada vegada, quan més viatges en aquests llocs, que camines amb la motxilla a sobre, és portar molt poca cosa, i si importes massa la vas llançant, la vas traient, perquè pel camí trobes lo necessari també. El camí et nodreix, i quan estàs en el camí pots arribar. M'he perdut moltes vegades en el camí de Santiago pretenent i sabent fer drecera. Què va, el camí et guia. No? I és com confiar en que hi ha alguna cosa dintre que et guia en la pròpia vida. No? I el Juan Cruz té un llibre que se'n diu Viaje con poc paje, no? I és això, no?
0: Com es diu l'autor? Torna a dir el nom?
1: Juan Cruz.
0: Juan Cruz.
1: Juan Cruz és un periodista del país, bueno, i escriptor, i bueno, té molts llibres, no? Però n'hi ha un que parla d'això, no? Amb poc equipatge, no? Viatjar amb poc equipatge. Ligero d'equipatge. Perquè és com anar sense poca cosa, però anar amb tu. Sobretot anar amb tu mateix.
0: Molt bé. Doncs em sembla, no sé si vols dir alguna cosa més, Pep. Ha quedat claríssim que el protagonista ets tu mateix amb tot el que ets.
1: Lo interessant, bueno, vull dir, està ple, no?, tot, des del ventre de la mare, el meu primer viatge, no?, que també és d'aquest autor, de la Paloma Sánchez Ibarzábal, que és el viatge que fa el nadó quan és concebit a dintre del ventre, com si fos una nau. I és molt poètic, també, no?, està omplint les sensacions que pot tenir, clar, evidentment és un abstracte, vull dir, és poesia, que pot tenir un ésser quan està engendrat i es va formant a dintre el ventre de la mare, i quan surt a la vida. En el fons del tot és això el que estem fent sempre nosaltres.
0: Un gran viatge.
1: Des de que naixem fins que ens n'anem. I no sé què hi ha després, no? No sé el viatge que ens pot portar
0: una altra més destinació.
1: Enllà d'aquesta existència, no? I això ja queda per als grans viatgers que han marxat.
0: Com aquell vídeo que em vas passar a la quarta dimensió, allà on els això records... Mateix. Ens guarden,
1: sí.
0: No? No se sap. És un altre tipus de viatge.
1: Els contes ens fan viatjar.
0: Sí.
1: Per això explico contes.
0: Clar que sí. Bueno, doncs res, Pep, Els contes ens fan viatjar. Nosaltres som el millor i el millor viatger dels nostres propis contes i de la nostra pròpia vida. I sí, així, sí. Pues, res, que tinguis un bon viatge, que tinguis un bon estiu. Val.
1: Gràcies. Aquí us espero, en el bosc, a la Bibliobosc.
0: A la Bibliobosc del Montseny. Viatjant. Aquest sí que clar, és un bon viatge. Clar. Aquí mateix, al Montseny.
1: Clar, i es pot viatjar i amb els llibres que hi trobaràs, bueno, te'n aniràs a tot
0: molt
1: arreu.
0: Exacte. Una abraçada, Pep. Salut.
1: Gràcies a tots vosaltres. Salut.
0: En la secció recomanem l'equip del Cau de la Bruixa Verda. Recomanem llibres que ens fan les oients i la Biblioteca Fidel Fita i els llibres dels Set Ciències d'Arenys de Mar. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, envia'ns un WhatsApp al 647-728-008. En aquest recomanem sobre viatges tenim amb nosaltres la nostra col·laboradora habitual, Antònia Martínez Rovira. Hola, Antònia.
2: Benvinguda. Hola, Imma. Gràcies per convidar-me un altre cop.
0: Uau. Fantàstic. Bueno, l'Antònia també és una gran viatgera en tots els sentits de la paraula. Avui compartirem sobre l'experiència de viatjar, que moltes vegades ens aboca a viatjar a un altre país o lluny de casa, però també, aquest és el tema que volem introduir amb l'Antònia, podem descobrir altres maneres de viatjar molt més properes, sense moure'ns. Abans de començar amb el tema d'aquest llibre que ara presentarem, volem dir que recordem que la Biblioteca d'Arenys de Mar a Fidel Fita cada any tria un llibre i un destí per fer una tertúlia literària i un viatge cultural. És una iniciativa que uneix llibres, cultura i viatges. El proper viatge literari de la biblioteca és el 14è, del 15 al 19 de setembre del 2022, cap a Porto, perquè el 2022 és l'any Saramago i el llibre que es proposa, l'assaig de la lucidesa d'aquest mateix autor. Així que una bona forma d'honrar aquest autor i gaudir d'un bon viatge literari i cultural. Així que us recomanem molt aquest viatge des de la Biblioteca d'Arenys de Mar. I amb l'Antònia parlarem d'un llibre per experimentar un altre tipus de viatge més sensorial i connectat. Amb el llibre La Societat Errante, de Kerry Smith, del 2016. El títol en anglès és The Wander Society, editat en castellà per Penguin Random House i traduït per Pablo Hermida Lazcano. Aquest és un llibre, oi que sí, Antònia, que hem de tenir-lo en paper, és a dir, per gaudir-lo profundament.
2: És que és preciosa l'edició. Jo tinc l'edició de Paidós, per cert, i també l'original. De Random House, i és preciós només de tocar-lo, i els colors i les fotos que hi ha dintre i les notes, perquè aquest llibre és un món, no és un llibre qualsevol, perquè tens molts llibres dintre, molts autors, i et connecta amb aquesta idea d'errar, viatjar, veritat? I no sé, és que és tan increïble aquest llibre que potser vull llegir-te un parell de cites, puc?
0: Sí, sí. Tu ara mateix pots dir el que vulguis, presentar el llibre de la manera que tu l'has viscut, amb aquesta recomanació que segurament serà molt sucosa.
2: És que m'ha connectat amb com jo visc el viatge.
0: Exacte.
2: I està molt amb la idea que el Pep Duran acaba de parlar. És això el viatge per mi, és obrir-te i descobrir-te en moviment. I no només en un altre país, sinó quan fas un passeig al bosc, quan vas a comprar... O sigui, tot és un viatge.
0: Que bo.
2: I per mi és un llibre que és una oda a això, una oda a la curiositat, a la meravella de viure. I això canvia, no? Llavors, voldria llegir-te la primera cita que em va deixar Déu meu. Aquest llibre m'està parlant.
0: Mm. Endavant.
2: Sí, mira, tinc un parell de cites, eh? Podria parlar hores. Pero bueno, estar lejos de casa y sin embargo encontrarse en casa, en cualquier lugar. Ver el mundo, estar en el centro del mundo, y, sin embargo, permanecer escondido del mundo. Una altra cita. Això és de Baudelaire. Una altra cita. Salí solo a dar un paseo y finalmente decidí quedarme hasta el anochecer, pues descubrí que salir era en realidad entrar.
0: Wow.
2: Jo muy... bueno, és increïble. Trobes molts autors i molta literatura. És un llibre sensorial, com tu has dit, però també molt literari, perquè fa com una, un arbre genealògic de tota la, la gent que ha viatjat i que s'ha descobert viatjant, que s'ha obert, que s'ha transformat viatjant i ho ha posat en paper. I llavors, com la Kerry Smith, que és una autora que m'encanta, no sé si tu coneixes, té una forma de compartir idees molt divertida. Va fer destrossa el teu diari, sí, l'antiagenda... Té, té coses brutals, aquesta dona. I aquest llibre, doncs, és el sum per mi. I llavors fa, dona moltes idees de com participar en aquesta societat errante, no? Com pots, és una societat anònima, ningú es coneix, però som legión, som molts, que fem això. I què, quina és la característica principal? La curiositat, deixar-te anar pel que et crida l'atenció. I ja dona com pistes, com per exemple, ves al carrer i segueix els sons, i aquest és el teu viatge. I segueix un so, i després un altre, o si vols un altre dia, segueix un color, el vermell. Mira, vaig a aquesta, aquest carrer que té una botiga de colors i el...
0: Que interessant.
2: Saps, coses així. I un altre molt, molt guapo és, ves a la biblioteca i en lloc que t'agafa el llibre que estàs buscant, compta 7 i agafa el número 7. I te la portes a casa.
0: És boníssim.
2: Saps, coses aquestes, no? O un altre que m'encanta, aquesta idea de la biblioteca tan maca, que és aquest viatge a Portugal, això també està al llibre. Com viatjar? No puc viatjar. Agafo un llibre sobre viatges.
0: Clar.
2: I hi ha tants autors que han escrit sobre el Cielo Protector, de Paul Bowles, el Jack Kerouac, En el Camino... Jo què sé, hi ha tants llibres que no, no puc viatjar. Sí que pots viatjar sempre. A més, la vida és un viatge.
0: Total.
2: És un viatge. I per què? Perquè un viatge és trobar una cosa que et meravella i on tu pots veure't i conèixer-t una mica més. I llavors ho podem fer des de qualsevol lloc.
0: És molt inspirador el tema de que no fa falta que te'n vagis molt lluny i agafis això, ni, ni un tren, ni un avió, que ja en si és tota una experiència, que només amb nosaltres mateixos i amb les coses que tenim més a mà, això és el que m'ha agradat de l'esperit d'aquest llibre que has presentat, que jo no el coneixia i segur que ve cap a casa.
2: Jo vaig descobrir aquest gener i vaig flipar tant, m'encanta. A part perquè tu a vegades fas viatges i no estàs viatjant, perquè no tens aquest esperit de descobriment.
0: Clar.
2: Llavors, és l'esperit que tu portes el que fa el viatge, no el teu cos on està. I això és molt important, i per mi sempre ho ha sigut, perquè tu ja saps que des dels 19 que estic viatjant, i no només viatjant a lloc, estic viatjant a mi mateixa, no?
0: Sí. Bueno, doncs pues escolta'm, hem d'anar ja acabant. Moltes gràcies perquè, bueno, per la teva aportació superbona d'anar al llibre, i ja a poc anirem acabant el programa d'avui, a l'últim de la temporada, ens anirem acomiadant.
2: Pues gràcies, Imma, per convidar-me a l'últim programa.
0: Bien! Així, us convidem a tots a viatjar, no deixeu mai de viatjar, i ara mateix ja hem arribat al final del nostre viatge de tota aquesta temporada, el viatge d'aquest programa número 20 del programa d'avui. L'hem fet possible la Montse Bea, el Josep Maria Palau, Ebe Burgos, Pep Duran, Antònia Martínez i els serveis tècnics, el Joan Bosch i qui us parla, Imma Lizondo.
3: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera.
4: Em queda el camisa com si fos un mes.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordaves, estàs igual, doncs tu et...

I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: dissimular.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa de veneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Tots coneixem les havaneres clàssiques que han marcat generacions, aquells temes imprescindibles que tots han cantat a la vora del mar i que formen part del nostre patrimoni cultural. Avui volem posar el focus en aquesta autenticitat, a la creació que va néixer des de l'interior mateix de les formacions. En aquest programa deixem de banda les versions habituals per submergir-nos exclusivament en les peces escrites i compostes pels propis integrants dels grups. Ens endinsarem en aquelles cançons que neixen d'una inquietud compartida, d'una vivència íntima o d'una melodia que ha sorgit durant els assajos, lluny dels grans focus. És el moment de posar en valor el talent dels nostres músics descobrint la màgia i el procés que s'amaga darrere de cada estrofa i de cada acord fet a casa. Són cançons que porten des del primer compàs la marca inconfusible del qui la canta i la personalitat dels qui l'han somiat. Es preparin per descobrir un repertori únic amb l'ànima amb els grups que fan de la mar la millor font d'inspiració. Comencem a navegar amb segell propi.
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Els diré que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part dels grups, tant de lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Més endavant en faré una segona part. Començarem amb un grup de recent formació, Aigua Clara. Un dels seus fundadors és en Lluís Lozano, que ja va formar part de Llops de Mar. En el repertori del conjunt hi trobem temes seus que ja va interpretar en solitari, com aquesta, La Peixatera.

cor. I a la presó no és tancada, circula pel meu carrer com si fos immaculada. El peix no vol negociar perquè diu que l'enganya.

negociat. Tinc la pesca arraconada, he perdut les il·lusions de guarnir la meva taula. I no sé com arreglar aquesta desgavellada, m'ha sortit el morro fort.

Acabem d'escoltar La Peixatera per al grup Aigua Clara, una composició d'un dels seus fundadors, com els deia en Lluís Lozano. Continuem i els diré que primer es deien Altamar, més endavant hi posaren la paraula Sons al capdavant del nom. A l'últim treball discogràfic, Les cançons criticaires i d'altres, hi trobem peces de Carles Prieto, actual director del grup. Ara escoltarem aquesta, que porta per títol L'avi Crepuscle.

Acabem d'escoltar per al grup Altamar l'Avi Cremat, que segurament hagués anat bé per al que va passar amb el mestre Ortega Monasterio. Esperem, doncs, que ja tingui aviat la seva resolució. De moment ens haurem d'esperar. Però no ens esperarem ja per al proper tema, que ens diu que són músics en un gran bagatge que havien començat fent música de ball i van provar amb aquest gènere musical amb èxit. Parlo d'Americanos. Dos dels seus components, la Montse Creus i en Xavier Roger, en Ricci, ens han sorprès amb les seves composicions que varen presentar a Sant Pol de Mar, guanyant dos anys seguits, el 2024 i el 2025. Escoltarem el tema guanyador de la passada edició i que porta per títol Palet de Marbre.

d'Americanos. Amb autoria de la Montse Creus i d'en Xavier Roger Enrici, hem escoltat aquesta cançó guanyadora del concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. En Jordi Robau, també amb la cançó que escoltarem a continuació, va ser guanyador l'any 2020 d'aquest concurs musical. Jordi Grau s'hi va presentar l'any següent, però no va tenir tanta sort amb la cançó seva que va fer conjuntament amb la seva dona. Va quedar finalista. Ara escoltarem la d'en Jordi Robau, que porta per títol A la tarda.

A la tarda, aquesta composició de Jordi Rubau del grup Arjau i que, com els deia, va ser guanyadora del Festival de Sant Pol de Mar l'any 2020. Anem ara fins a les Illes, concretament a Mallorca, a Marpellots, a Veneres Van, on diversos dels seus components han fet temes inclosos en els seus CDs, com a mostra aquesta d'en Pere García Serra, que porta per títol Com és bella la mar.

més vell a la mar, el tema que acabem d'escoltar, dels mallorquins Arpellot Havaneres Band. Continuem amb Arrels Escalenques, que és l'últim grup creat a l'Escala l'any 2012. Més endavant, varen enregistrar el seu primer CD, on hi trobem la cançó guanyadora als anys 70 del concurs que es feia a Palamós, el Festival de la Cançó Marinera. L'autoria és del que va ser component en Miquel Costabella, retirat del grup per problemes de salut. També va formar part dels cantaires del Montgrí. Escoltem ja aquest tema. Ja és tard.

acabem d'escoltar per Arrels Escalenques Ja és tard. De moment portem cançons guanyadores de festivals, dues del de Sant Pol de Mar i aquest últim del Festival de la Cançó Marinera. I anem ara amb un altre tema, però ara sí que aquest ja no ha guanyat res. Jaume López ja va demostrar la seva vàlua com a compositor quan formava part de Cau d'Orella. Ho va continuar fent a Barca de Mitjana, del qual va ser component fins al 2024. Va deixar composicions extraordinàries com aquesta, La Niña Cuca.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Preciós, preciós aquest tema de Jaume López interpretat per el seu grup, per Barca de Mitjana. No sé si és el que va pensar Joan Antoni Carrau quan va ser component del grup Barcarola. És que a l'havanera del meu avi li faltava la companya i em va fer una cançó amb un caire patriòtic i una lletra molt encertada, que personalment m'agradaria que la portessin més formacions en el seu repertori. La gaudim per als de Vilassar de Mar. No és el meu avi, sinó que és la seva companya, la meva àvia.
2: Quan per anar a la guerra de Cuba el meu avi va embarcar, aquí es va quedar l'avi esperant veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia van dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó mentre dolçament cantava amb veu trencada una cançó.

Acabem d'escoltar La meva àvia per al grup Barcarola, que podien dir que és el component que faltava en El meu avi, i per què no alguna vegada fos la cançó de comiat de les cantades. I a continuació els explicaré que va ser l'últim treball discogràfic del grup Boira, Som de l'Oest, del 2014, que varen descobrir una composició pròpia. La lletra és del tenor Jordi Corulla i la música del roquer de la formació en Ramon Bordes. Una preciosa cançó d'amor i que porta per títol Quan ella em mira.

Els de Lleida, d'Alboira, hem escoltat Quan ella mira. I de Lleida anem fins a Menorca, amb Cala Joia, que és un duet musical format per Josep Abelaires i Anamel Vilallonga, parella musical i real. Acords de Mar és el seu segon disc amb 9 temes propis i una versió, la majoria d'un caire molt mariner, inspirades en la mar, element present i fonamental de l'illa. Hi apareixen diferents estils musicals, però hi predomina l'havanera. N'escoltarem un d'aquests temes i que porta per títol Sa barca de l'avi.

Acabem d'escoltar aquesta composició de Josep Abelaires i d'Anabel Vilallonga, el trobem en el treball discogràfic Acords de Mar de Cala Joia. I anem avançant, i ara amb Cavall Bernat, que els hi diria que seria fàcil escollir qualsevol tema del seu fundador, Ortega Monasterio, però hi ha components que han passat pel grup i han deixat temes propis, com Jordi Ponti o Quique Roca. D'aquest últim és la peça que escoltarem i que va donar títol a un dels treballs discogràfics que va servir per celebrar els seus 50 anys l'any 2015. Estem parlant de Ull de Tramuntana.

de Quique Roca, amb el grup Cavall Bernat, hem escoltat aquest Ull de Tramuntana. Actualment en Quique ja no forma part del grup Cavall Bernat. El passat mes de febrer ens arribava la trista notícia de la mort als 72 anys de Josep Anton Pujol Botifoll, conegut com a Llibori, i autor del famós Vell Pescador. Llibori, en els seus inicis, va formar part del mític grup ganxó Colla Jacomet i en va fer aquesta composició que no és gaire coneguda. Serveixi com a homenatge a una figura important dins aquest gènere musical. Escoltarem La mort d'una gavina.

mort d'una gavina, un tema no gaire conegut de l'autor del vell pescador, en Josep Anton Pujol Llibori. Els cremats han portat un aire nou en el món de l'havanera i la cançó de taverna. Actualment és un dels grups més populars i tant és així que un dels seus components, l'Enric Ferrer, en va fer una havanera preciosa amb un ritme diferent i en noves aportacions d'instruments, que té els seus admiradors i detectors. Escoltarem la taverna del vell mercant.

0: apropat.
1: La taverna del vell marcant per al grup Els Cremats és la peça que acabem d'escoltar i que també aquesta sí que la porten varis grups en el seu repertori. I fins aquí el nostre viatge en segell propi. Hem descobert les històries i la música que neixen directament del cor dels grups, amb la marca autèntica de qui els ha escrit i somiat. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta navegació per les veus més pròpies de la nostra havanera. Fins la propera. Adéu-siau.

0: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
6: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
8: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
8: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat continuen treballant en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar entre els barrancs de Lledura i de la Coma, en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, el passat divendres, i que ahir va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada fins ara és d'unes 17 hectàrees. Amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana que no baixen dels 24 graus, sobretot a la Costa Daurada i també Terres de l'Ebre, on aquí les nuvolades encara continuen ben persistents. Però al matí es presenta molt assolellat el conjunt de Catalunya, amb un migdia on les temperatures pujaran lleugerament respecte a les d'ahir dissabte, i és que esperem arribar als 40 graus a molts punts, sobretot del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. En canvi, la xafogor continuarà ben marcada a tota la costa catalana, amb una tarda que tornaran a aparèixer ruixats, sobretot al Pirineu més occidental, i que puntualment ho podrien fer-ho amb intensitat. I a la tarda els núvols tornaran a aparèixer també a tota la Costa Brava. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs, i el sistema d'emergències mèdiques va evacuar aquest ferit greu a l'Hospital del Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat, a la línia LR8, des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix, doncs, servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en cultura, el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar, doncs, els concerts previstos dels Pets, els Amics de les Arts, Cel Obert i Au Rora. No obstant això, el certamen Ripollès manté la programació prevista per a la jornada d'avui. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Molt bon dia a tothom que avui navega per les ones de Ràdio Arenys. Si és la primera vegada que sents el programa, et convidem a estar-t'hi una horeta. Sentiràs històries que segurament reconeixeràs i sentiràs bona música. Malgrat que la setmana passada ja dèiem que teníem ganes de deixar enrere per sempre el 1975 i pensàvem que ho aconseguiríem amb la mort d'en Franco, en realitat no n'hem sigut capaços. Tal com deia l'Anna la setmana passada, o l'altra, ja no me'n recordo, hi ha molta cua. Però primer de tot, educació. Bon dia, Anna Cucurull.
6: Molt bon dia, Montse Comí.
5: Molt bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
6: Molt bon dia, molt bon dia. Per fi deixareu descansar.
5: Li toca, li toca.
4: Ja està! La banda sonora de la nostra vida.
6: I sí, ja ho sabeu, si sou veterans i porteu dues temporades escoltant-nos, que sapigueu que ja només ens queda aquest últim programa, perquè s'acaba la temporada el 12 de juliol, que cau en diumenge. Durant la programació d'estiu escoltareu repeticions de les dues temporades que hem estat en antena.
5: La nostra intenció primera era arribar a aquesta temporada fins al 1979, per començar la propera a partir de 1980. Però ja veieu que només hem arribat a 1975. i segurament ens quedaran encara coses per dir d'aquest any. Però no patiu, que el divendres 4 de setembre tornarem a reprendre el fil allà on l'havíem deixat. És a dir, començant el 1976. Ara, si ens sobren coses de 1975, doncs mira, alabat siga Déu. Amb una mica de sort, la tercera temporada arribarem a acabar...
6: A l'arxiu.
5: A l'arxiu. I la tercera temporada, amb una miqueta de sort, podrem acabar la dècada dels 70.
6: A veure, perquè cada vegada hi ha més notícies, cada vegada més informació,
5: cada vegada més música,
6: cada vegada més de tot.
5: Haurem de triar.
6: Haurem de triar. Seleccionar com aquell que busquéssim bolets. La setmana passada, l'últim que us van explicar va ser la consolidació del que es coneix per com la Ona Laietana, que tenia el seu epicentre en la Sala Celeste, inaugurada en el 1973 i en el carrer Argenteria de Barcelona. Des dels locals del barri de la Ribera de Barcelona va néixer un moviment que barrejava rock, jazz, folk, psicodèlia i música tradicional catalana. Músics com Sisa, Pau Riba, Jordi Batista, Oriol Tramvia o grups com Màquina, Companyia Elèctrica d'Arma, Iceberg o Orquestra Mirasol van demostrar que aquí també es podia experimentar i crear una música moderna, lliure i sense complexos.
5: Doncs bé, això us ho explicàvem la setmana passada i havíem d'il·lustrar el moviment amb música. I a més ho volíem fer amb en Jaume Sisa. Com que no ens va donar temps, que la ràdio el temps és or, doncs avui que sigui el primer que escoltem.
6: Som-hi!
4: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Inconfusible en Jaume Sisa, cantautor barceloní i un dels grans noms de l'underground d'aquell moment. Vinculat directament a l'ambient de l'Ona Laietana i a l'efervescència que es vivia al voltant de la Sala Celeste, Sisa representa aquesta barreja entre irreverència, imaginació i llibertat artística que defineix tota una generació. Des del seu àlbum, Qualsevol nit pot sortir al sol, hem sentit una de les meves cançons preferides d'aquella època, El fill del mestre.
2: En tens moltes de predilectes, tu,
1: molt, molt, molt, molt.
2: En tens
1: és que m'agrada molt la música.
2: Ple,
1: ple, ple. Ple,
2: ple. Ple.
1: Ho reconec.
2: Arés de Mar conserva pocs carrerons amb el nom propi documentat, com el d'en Galvany o d'en Godall. Però el seu nucli antic està ple de passos estrets i racons que, tot i no tenir nom oficial, formen part de la memòria urbana de la vila. Avui, de l'article que anem fent de 1974 de l'historiador Josep Maria Pons i Guri, destacarem aquests dos carrerons.
1: Oh, jo els conec molt bé tots dos, eh? En un hi visc i tot, però no us diré en quin, no.
2: Ah, jo sí. El carreró d'en Galvany, nom popular al segle passat. Carreró que des de la carretera Nacional 2 travessa el carrer de Sant Joan i du a l'hort d'en Galvany, a la fàbrica de gas, on és ara els pisos del gas, situat sí, sí. En l'antiga Boada, al peu del turó d'Esfar, que ara actualment és la Pietat, o sigui l'actual cementiri.
1: Exacte, doncs diguem que la fàbrica del gas estava situada al que avui són els pisos de Sa Boada. I el carrer d'en Godall? Doncs va ser el camí del Rial o carreró del Rial al segle XVI. Al segle XVII ja se'n deia carrer d'en Godall. Aquest carreró anava des del Rial, travessant el carrer amunt i sortint al carrer d'avall, entre Can Ramis Milans i Can Cabirol, en terreny d'aquesta darrera finca. El seu darrer tram es va cloure a principis del segle XIX. Popularment, des de fa prop de dos segles, es coneix, Anna, com què?
2: El carrer dels Pixaners.
1: De tota la vida, sí, senyor.
2: Jo tota la vida pensava, i sempre m'han dit, que les senyores i els senyors, en una època determinada, en el segle passat, quan tenien pipins, com que anaven amb faldilles llargues...
1: I no calia que portessin calces.
2: Por si, però les portaven però tallades per la meitat.
1: Ah,
2: s'aixerrancaven les senyores i feien el pipí. I els senyors segueixen el mateix costum.
1: Sí, sí. Només s'ha de dir que és molt pràctic.
2: Això sí.
3: La banda sonora de la nostra vida.

gran senyor. Prepara'm l'esmoquin, Romeu. Vull que el cotxe a punt a les 10. Sabates, colònia, el bany, ràpid. Núria, digue'm si tens per molt. Els nervis en tornaran foll. 3 hores, vestint-te, no puc més.

arribarem i entrarem sols i farem el paper dels nous. Cols, recols, ostres, noies.

elit arribem tard. Fins els mirons se n'han anat. Carac, caracus, hem fracassat.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Hi ha cançons que no només s'escolten, sinó que es representen. I l'Ovidi Montlló, que sempre va saber convertir la vida en teatre, ens ha portat avui fins a un escenari molt particular. Una nit al Liceu, entre el desig de sofisticació, les presses, els nervis i les aparences. Efectivament, una nit a l'òpera és una mirada irònica i crítica sobre el món de les formes, dels rituals socials i de les ganes, de vegades maldestrament forçades, de pertànyer a un món que no sempre és el nostre.
2: El 5 de gener de 1975, a la ciutat de Hobart, a Tasmània, es produeix un dels accidents més greus de la història recent de l'illa, el col·lapse parcial del Tasman Bridge, quan un vaixell mercant impacta contra un dels pilars principals de l'estructura. L'impacte va provocar l'esfondrament d'un tram sencer del pont i diversos vehicles que en aquell moment el travessaven van caure en el riu Derwent. El balanç és tràgic, diverses víctimes mortals, a més de la interrupció total d'una de les principals vies de connexió entre les dues ribes de la ciutat.
1: Jo us haig de confessar una cosa. De Tasmània, l'únic que conec és el dimoni. A veure, situem Tasmània. Tasmània és una d'aquelles zones geogràfiques que sovint queden a la perifèria del mapa mental del món.
2: Perdudes pel món.
1: Totalment. I tanmateix és un territori amb una història molt rica. És un estat insular d'Austràlia, separat del continent per l'estret de Bass, i rep el nom del navegant neerlandès Abel Tasman, que la va redescobrir així, entre cometes, per als europeus el 1642. Durant el segle XIX va ser colònia britànica i fins i tot va funcionar com a colònia penal, un destí d'exili per a condemnats enviats des de la metròpoli.
2: La seva condició d'illa, la mida reduïda i la relativa llunyania dels grans centres australians ha fet que, malgrat la seva bellesa natural i la seva importància ecològica, Tasmània hagi quedat sovint al segon pla. És una terra de muntanyes, boscos temperats i espais protegits, amb una biodiversitat única fruit d'aquest aïllament prolongat, que ha preservat espècies que no es troben en cap altre lloc.
1: Per això, per molts, Tasmània és la gran desconeguda. No perquè no tingui història o identitat pròpia, sinó perquè ha viscut sempre una mena de condició de marge dins del mateix país al qual pertany, amb una realitat pròpia però poc present en l'imaginari global. Però a veure, el diable de Tasmània és real?
2: Doncs sí, i té base real. És un animal autèntic que ha estat convertit en icona cultural i també en personatge animat. A la natura existeix el Sarcophilus harrisi, un marsupial carnívor que viu exclusivament a Tasmània i que és conegut pel seu crit molt estrident, el seu comportament agressiu durant l'alimentació i una mandíbula extremadament potent en relació amb la seva mida.
1: Doncs sí que existeix, sí. Aquesta realitat biològica és la que va inspirar el famós personatge de dibuixos animats de Looney Tunes, Taz, creat el 1954, que el presenta com una mena de remolí caòtic que gira i que ho destrueix tot el seu pas. Una versió, evidentment, exagerada, però basada en la seva fama de ferotge i d'enèrgic. A la vida real, però, l'espècie ha estat greument afectada en les darreres dècades per un tumor facial infecciós, una malaltia contagiosa que ha reduït de manera significativa les seves poblacions i ha posat en risc la seva supervivència.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Hem sentit el debut d'un artista que portava un cognom molt pesant, però amb una identitat pròpia molt clara, la Natalie Cole, filla del legendari Nat King Cole. Nascuda a Los Angeles el 1950, Natalie va irrompre l'escena musical amb força gràcies al seu primer àlbum, Inseparable, del qual en surt el seu primer gran èxit, aquest que acabem de sentir, This Will Be, publicat el 1975. Va arribar a número 1 de les llistes Rhythm and Blues als Estats Units i al top 10 del Billboard Hot 100 i li va valdre el Grammy a millor interpretació vocal femenina i també el de millor artista novell.
2: El 23 de febrer de 1975, al Vaticà, es va produir una trobada significativa entre dues maneres d'entendre el catolicisme contemporani: el papa Pau VI i el teòleg suís Hans Küng. L'efemèride reflecteix un moment de tensió interna dins l'Església, en plena etapa posterior al Concili Vaticà II, quan les reformes impulsades als anys 60 comencen a generar interpretacions molt diferents sobre el fins on ha d'arribar l'obertura doctrinal.
1: Pau VI, successor de Joan XXIII, representa una figura d'equilibri difícil. Impulsa la continuïtat del Concili Vaticà II, però alhora intenta contenir les lectures més radicals o rupturistes que se'n podrien derivar. El seu pontificat, que va de 1963 a 1978, queda marcat per aquesta tensió constant entre reforma i control, en un moment de canvis socials profuns i de qüestionament de l'autoritat tradicional de l'Església.
2: A l'altra banda, Hans Küng és un teòleg catòlic de referència, professor a Tübingen, que defensa una lectura crítica de la doctrina i posa en discussió punts centrals com la infal·libilitat papal definida al Concili Vaticà I. Per això entren progressivament en conflicte amb Roma. L'amonestació de 1975 anticipa la ruptura. El 1980 se li retira l'autorització per ensenyar teologia catòlica en nom de l'Església, tot i continuar la seva carrera acadèmica.
1: I el papa? Continua sent infal·lible? Doncs des del punt de vista doctrinal catòlic, sí. La infal·libilitat del papa es manté com a dogma en qüestions molt concretes de fe i moral quan el papa parla ex càtedra. El que canvia en aquest període no és el dogma, sinó la seva interpretació, abast i contestació interna. 50 anys després, els debats sobre moral sexual, el paper de la dona, el celibat o l'autoritat doctrinal encara continuen molt vius.
2: En aquest sentit, l'Església ha avançat més en el diàleg i la sensibilitat cap al món contemporani que no pas en canvis doctrinals profuns. Potser el resum seria aquest: no ha deixat de ser la mateixa institució en les seves bases, però sí que ha après a viure i a discutir-se dins d'un món molt més divers i crític que de fa mig segle.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Publicada el 1975 dins del disc A Night at the Opera, Love of My Life és una de les balades més íntimes i més emotives del grup britànic Queen. És una composició de Freddie Mercury, escrita amb un to molt personal i gairebé confessional, que contrasta amb la grandiositat i el caràcter operístic de gran part del disc. Interpretada inicialment en piano i arpa, la cançó es va convertir en un dels moments més delicats del repertori de Queen.
3: El 4 d'abril de 1975, a Albuquerque, a Nou Mèxic, dos joves programadors, Bill Gates i Paul Allen, funden una petita empresa anomenada inicialment Microsoft, combinació de Microcomputer i Software. El projecte neix després de veure un anunci de la revista popular Electronics sobre l'Altair 8800, un dels primers ordinadors personals accessibles a públics aficionats, i la seva idea és crear un llenguatge bàsic adaptat a aquell nou ordinador.
2: El primer producte real de l'empresa no és un ordinador ni una gran plataforma, sinó un interpretador de BASIC per l'Altair. De fet, Allen el desenvolupa i el presenta directament a la companyia MITS, la fabricant de l'Altair, en una demostració que es considera decisiva per aconseguir el primer contracte. Aquell acord inicial és modest, però suficient per posar en marxa un negoci que en aquell moment no té seu fixa ni estable, ni estructura corporativa complexa, sinó un funcionament gairebé artesanal entre joves programadors dintre del garatge d'un d'ells.
3: El nom que avui associem a grans sistemes operatius i a la informàtica global neix en realitat d'una demostració tècnica per un ordinador que ocupava una taula i d'un contracte inicial que en aquell moment només semblava una oportunitat puntual.
4: No, it isn't. I'm sure of it.

0: Wish You Were Here, tema que dona nom al seu àlbum i que es convertiria en una de les peces més emblemàtiques de la seva trajectòria. La cançó gira al voltant de la idea de l'absència i la pèrdua i està estretament vinculada a la figura de Syd Barrett, un dels membres fundadors del grup que havia abandonat la banda anys abans a causa de problemes de salut mental agreujats per un consum problemàtic de substàncies. Durant la gravació a Abbey Road, Barrett va aparèixer inesperadament a l'estudi, molt canviat físicament i mentalment, fins al punt que alguns membres del grup trigarien encara a reconèixer-lo. Aquesta és una gran peça del rock progressiu dels anys 70.
1: El 2 de maig de 1975 a Barcelona moria la soprano Conxita Badia, una de les grans veus de la música catalana del segle XX. Tenia 77 anys i s'acomiadava de la vida sense arribar a veure la fi del franquisme, que encara s'allargaria uns mesos més fins després de la mort d'en Franco. A partir d'aquí, s'obre la història d'un artista que va ser molt més que una cantant. Va ser una intèrpret excepcional, però també una figura sovint situada en un segon pla del gran reconeixement internacional que probablement mereixia.
0: I tant que sí. La Conxita Badia, nascuda a Barcelona el 1897, es va formar inicialment com a pianista a l'Acadèmia Granados, però la seva vida va fer un gir decisiu quan Enric Granados en persona va descobrir la seva veu i la va encaminar cap al cant. A partir d'aquell moment es va convertir en una de les seves intèrprets predilectes i va rebre formació directa d'ell. Va debutar molt jove, al voltant dels 16 anys, més o menys, i aviat es va consolidar com un especialista en la cançó de concert i del lied, amb una capacitat interpretativa que la distingia per la claredat de dicció i l'expressivitat.
1: En la seva trajectòria artística va treballar amb algunes de les figures més importants de la música del seu temps. Entre elles podem dir que va conèixer i va cantar amb ells i per ells, i ells hi van compondre coses, Enric Granados, que marca els seus inicis, amb Manuel de Falla, amb Pau Casals, Eduard Tolrà i Robert Gerard. Molts d'ells no només hi col·laboren, sinó que escriuen pensant en la seva veu, convertint-la en la intèrpret de referència de la música catalana i espanyola del moment.
0: L'esclat de la Guerra Civil Espanyola el 1936 troba Conxita Badia en plena activitat artística a Europa. Davant la situació política i el risc creixent, es veu obligada a abandonar el seu entorn habitual i inicia un període d'exili. Durant aquests primers anys es mou per diferents ciutats europees, especialment a París, on continua la seva carrera amb concerts en sales de prestigi i col·laboracions amb músics de primer nivell. És una etapa d'intensa activitat artística, però també de molta incertesa personal, marcada per la distància i la fragmentació de la seva vida familiar. Ella a París i crec que el seu marit estava exilat a Sud-amèrica.
1: Amb l'empitjorament de la situació a Europa i la proximitat d'un nou conflicte mundial, Badia pren la decisió que la porta a Amèrica del Sud, on també espera poder retrobar-se amb el seu marit. El seu primer destí és Brasil, on arriba el 1938. A partir d'aquí inicia una nova etapa que la portarà també a l'Uruguai i finalment a l'Argentina, especialment a Buenos Aires, on acabarà establint la seva residència durant l'exili. Aquesta decisió respon tant a motius professionals, la continuïtat de la seva carrera, com personal, ja que l'exili europeu s'havia tornat cada vegada més inestable.
0: Després d'anys d'exili i d'una intensa activitat a Amèrica del Sud, Conxita Badia torna progressivament a Catalunya un cop acabada la Segona Guerra Mundial, en un context encara difícil i sobretot condicionat per la postguerra i la dictadura. Reprèn la seva activitat a Barcelona, recupera la seva vida musical amb concerts i sobretot dedicant-se a la docència. Des del conservatori es converteix en una mestra molt respectada, formant noves generacions de cantants i entre les seves alumnes més destacades hi ha la soprano Montserrat Caballer, que sempre va reconèixer la seva influència i el seu mestratge.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, Maria del Mar Bonet va publicar un dels discos més emblemàtics de la seva trajectòria, a l'Olímpia. Un enregistrament en directe que recull l'energia d'un concert molt especial a la mítica sala parisenca de l'Olímpia. És un disc que neix en un moment de plenitud artística, però també de canvis profunds, i sobre l'escenari, Bonet combina temes propis, cançons populars, poemes musicats, construint un repertori que respira identitat, memòria i compromís. D'aquest treball avui hem recuperat Aigó, o Aigo, no sé massa bé quina de les dues pronuncies és la correcta. Una peça que concentra tota aquesta essència, la senzillesa aparent de la tradició i alhora la força interpretativa d'un artista.
2: El 1975 es produeix una de les fites més simbòliques de la història de l'exploració espacial, l'emissió Apollo-Soyuz, la primera col·laboració directa entre els Estats Units i la Unió Soviètica.
1: Ja ho diu el mateix nom. L'Apollo és el programa d'Estats Units i la Soyuz... Sí, sí.
2: Pel nom, mateix ja. No,
1: sí, sí, pel mateix nom ja es nota.
2: Amb les Y's i les Z's, ja t'ho dic. En plena Guerra Freda, les dues potències rivals aconsegueixen un acord històric que permet que una nau nord-americana i una soviètica s'acoplin a l'espai. Aquest encontre orbital, que té lloc al juliol de 1975, marca un moment excepcional de cooperació científica enmig d'un context polític internacional encara tens.
1: Doncs durant aquesta missió, astronautes i cosmonautes van compartir maniobres, experiments i comunicació a bord de les naus i van demostrar que l'espai podia esdevenir un territori de col·laboració més enllà de la competència geopolítica. L'Apollo Soyuz és recordada com el primer gran gest de distensió real dins de la carrera espacial i simbolitza el pas d'una etapa d'exploració competitiva a una nova fase més tècnica i cooperativa de la presència humana en òrbita.
2: Després de l'arribada a la Lluna de 1969, la carrera espacial deixa enrere el seu moment més heroic i es concentra en l'expansió dels satèl·lits de comunicacions i meteorologia.
1: Així tenim l'espai?
2: Sí, fet un femer. Així com el desenvolupament d'una infraestructura orbital cada vegada més complexa. L'espai comença a omplir-se de tecnologia humana que amb el temps es convertirà també en restes i objectes fora d'ús en òrbita terrestre.
1: Doncs mira, és precisament aquesta acumulació d'objectes i tecnologia, en desús, evidentment, la que ajuda a entendre un concepte com el forat de Nemo, que és el punt més allunyat de qualsevol terra emergida a l'oceà Pacífic Sud. És a dir, és el punt que està més lluny de qualsevol terra. Aquest indret, també conegut com el pol oceànic d'inaccessibilitat, es troba a uns 2.688 quilòmetres de la Terra més propera i ha acabat convertint-se en el lloc triat per fer caure molts satèl·lits i naus espacials desactivades. Per això, per la seva extrema llunyania de qualsevol punt de la Terra.
2: El nom Nemo prové del llatí que significa ningú, i també és una referència al capità Nemo de Jules Verne, el navegant solitari i allunyat del món. Així, mentre el 1975 la humanitat feia un pas històric cap a la cooperació a l'espai amb l'Apollo Soyuz, dècades després aquell mateix espai i els seus residus trobarien el seu destí final en el punt més solitari del planeta, el forat de Nemo.
1: O el forat negre, ple de porqueria.

0: I amb això marxem. Hem acabat la temporada que, ja ho hem dit abans, s'acomiada el 12 de juliol. Però no patiu, s'albira la tercera temporada a partir de la primera quinzena de setembre en què ens tindreu aquí entestades a descobrir el fil de la història, la coneguda, oblidada i redescoberta i la totalment ignorada. Gràcies per ser-hi.
1: Recordeu que últimament hem actualitzat la pàgina web, que ja no és exactament com abans. Ara heu d'anar a radioarenys.cat, obrir el menú i buscar programes. Veureu que posa programes destacats, últimes gravacions i, si llisqueu amb el dit cap a l'esquerra, tots els podcasts. És aquest el que heu de clicar. Us sortirà la lupa de cerca, poseu la banda sonora de la nostra vida i allà hi trobareu tots els programes que hem emès amb els dies concrets d'emissió. En fi, que us feu passar la calor com pugueu. Bona festa major a tutti i ens tornarem a sentir en la tercera temporada, si voleu. Bon estiu a tothom.
0: Ja us enyoro.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
5: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
4: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
5: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
4: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
5: Reserves al 93 158 60 65.
4: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
5: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
6: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat continuen treballant en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar divendres entre els barrancs de Lledura i de la Coma en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, i que ahir dissabte va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada fins ara és d'unes 17 hectàrees. Amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, l'Infocat. Parlem ara de successos. 13 persones, entre ells 11 turistes espanyols, italians i alemanys, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més dels 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I seguim amb més successos, en aquest cas perquè un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. L'unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat a la línia R8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions, a les dues línies, volem dir, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en cultura, el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar, doncs, els concerts previstos dels Pets, els Amics de les Arts, Cel Obert i Aurora. No obstant això, el certamen ripollès manté la programació prevista per a la jornada d'avui amb Tarta Relena, Mazzoni, An Andreu, Remei de Calafresca, Minibus Intergalàctic i Lluqui Valverde. I tanquem amb els esports. En natació, la barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus que aquest dissabte que s'estan celebrant a París. Primer el duet mixte amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Bar Restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar Restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: Salut! Visca el batlle! Que la festa segueixi!
1: Bonjour, Vall de Ridó. Feu-me l'honor d'entrar a casa meva.
0: Per mi és l'honor, mestre Andreu. En nom del meu fill Ferran, vinc a demanar-vos la mà de la vostra filla Francina.
1: La meva filla? No creia mereixer tant.

0: Eloi, surt d'aquesta casa. No s'ha fet flor tan formosa per un trist forjador.
1: Jo tinc el dret de l'amor.
0: I jo el dret del més fort.

0: En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant.
1: Amén.
0: Que la gràcia del nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Estimats germans en Jesucrist, ens hem reunit aquí aquest diumenge per celebrar l'Eucaristia. Jesús ens convoca al voltant de la seva taula com aquells deixebles que es van aplegar en un lloc despoblat i ell els va donar aliment que necessitaven. També Jesús ens dona l'aliment de la nostra fe, el seu cos, la seva sang i, sobretot, la seva presència viva enmig nostre. Demanem avui la seva gràcia en aquesta missa, que sapiguem acollir aquesta presència, aquest aliment que ell ens concedeix. Prepara-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i emoció. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
1: Amén.

0: Preguem. Assistiu, Senyor, als vostres servents i veseu la vostra eterna bondat sobre els qui us supliquen, per tal que reneveu el que heu creat i conserveu el lloc que heu renovat en aquells que us proclamen com a creador i com a guia. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna en la unitat de l'Esperit Sant. Déu, pels segles dels segles.
1: Amén.
2: Escoltem ara com Déu convida a menjar i a beure els afamats i els assedats. Ofereix de franc un aliment autèntic i suculent que pot satisfer de debò la fam més profunda de la persona. Un aliment que dona vida. És una profecia que ens remet a l'aliment que Jesús donarà als deixebles a l'Evangeli i el que ens dona a nosaltres en l'Eucaristia.
3: Lectura del llibre del profeta Isaïes. Això diu el Senyor: O tots els desedgats, veniu a l'aigua, veniu els qui no teniu diners, compreu i mengeu, compreu llet i vi sense diners, sense pagar res. Per què perdeu els diners comprant un pa que no alimenta i malgasteu els vostres guanys en menjar que no satisfan? Escolteu bé i tastareu cosa bona, i us delectareu assaborint el bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi, i us saciareu de vida. Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els favors irrevocables promesos a David. Paraula de Déu.
1: Us lloem, Senyor.

El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, gran en l'amor. El Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement tot el que hi ha creat.

Tothom té els ulls en vós, mirant esperançat, i al seu temps vols el doneu l'aliment. Tan bon punt obriu la mà, s'asseu de bon grat tots els vivents.

Són camins de bondat el del Senyor. Les seves obres són obres d'amor. El Senyor és a prou del que l'invoquen, dels que l'invoquen amb sinceritat.

0: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, qui serà capaç d'allunyar-nos de Crist que tant ens estima? Els contratemps, la por, les persecucions, la fam o la nuesa, els perills, la mort sagnant. De tot això en sortim fàcilment vencedors amb l'ajut d'aquell que ens estima. Estic ben segur que ni la mort, ni la vida, ni els àngels o altres poders, ni res del món present o del futur, ni els estols del cel o de les profunditats, ni res de l'univers creat, no serà capaç d'allunyar-nos de Déu, que en Jesucrist, el nostre Senyor, ha demostrat com ens estima. Paraula de Déu.
1: Us lloem, Senyor. Preparem-nos ara per escoltar l'Evangeli.

0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit. Glòria a vos, Senyor.
0: En aquell temps, quan Jesús rebé la nova de la mort de Joan Baptista, se n'anà amb una barca cap a un lloc despoblat. Així que la gent ho va saber, el van seguir a peu des dels pobles. Quan desembarca, veia una gran gentada. Se'n compadí i curava els seus malalts. Els deixebles, veient que es feia tard, anaren a dir-li: «Som en un indret despoblat i ja s'ha fet tard. Acomiadeu la gent, que se'n vagin als poblets a comprar-se menja». Jesús els respongui: «No cal que hi vagin, doneu-los menja a vosaltres mateixos». Ells li diuen: «Aquí només tenim 5 pans i 2 peixos». Jesús respongui: «Portem-los». Llavors ordena que la gent s'assegués a l'herba. Prengui els 5 pans i els 2 peixos, alça els ulls al cel, digui la benedicció, els partí i donava els pans als deixebles, i ells els donaven a la gent. Tota ment menja tant com vulgui, i recolliren 12 coves plens de les sobres. Els qui n'havien menjat eren tots plegats uns 5.000 homes, sense comptar-hi les dones i la mainada. Paraula del Senyor.
1: Lloança a vos, oh Crist. Escoltarem ara les paraules de reflexió que fra Edwin ens dirà sobre aquest Evangeli de Sant Mateu. Escoltem-lo en recolliment i mirem d'entendre-ho bé.
0: Una vegada hi havia un sacerdot que passava part de cada nit fent entrepans per a les persones sense llar. Va viatjar per les parts més pobres de la ciutat i els va distribuir. Tot i que el seu dia ja estava ple, aquesta activitat nocturna no el va desbordar. De fet, el va fer feliç. No ho feia per la recompensa o l'acceptació o el reconeixement, sinó que ho compartia lliurement i de bona gana. Els mitjans de comunicació es van assabentar d'ell i van publicar una història sobre la seva obra. De seguida, la seva reputació va créixer i es va convertir en una celebritat. El públic, fins i tot els seus companys sacerdots, van començar a enviar-li diners per donar suport al seu ministeri. Però, per a la seva sorpresa, va enviar els diners a tothom amb una nota d'una sola línia que deia: «Feu els vostres propis entrepans». Així, indirectament, insistia en que tothom fos compassiu amb els altres que ho necessiten igual que ell. Estimats amics en Jesucrist, la litúrgia d'avui ens convida a cadascun de nosaltres a créixer en la virtut de la compassió. A l'Evangeli d'avui, Jesús realitza el miracle de la multiplicació del pa. Aquest és l'únic miracle registrat pels 4 evangelistes, que indica no només l'extraordinari, sinó també la seva importància. Aquest miracle és tan únic i especial perquè revela les millors qualitats de Jesús, el Messies. En primer lloc, la sensibilitat i l'altruisme de Jesús. La multitud mai es va queixar de tenir gana, sinó que Jesús mateix va entendre la seva necessitat i va demanar als deixebles de donar-los menjar. A més, després d'haver dejunat durant 40 dies, Jesús també va tenir gana. Podria haver utilitzat el seu poder diví per satisfer la seva fam, però no ho va fer. En canvi, va fer ús del seu poder diví només per satisfer la fam de la gent. I per tant, com Jesús, siguem sensibles a les necessitats dels altres, fins i tot abans que les expressin, i mantenim el benefici dels altres per davant del nostre guany personal. En segon lloc, la grandesa i l'agraïment de Jesús. Jesús, pel seu poder miraculós, podria haver produït pa del no res, però va preferir utilitzar el poc que van donar la gent. Aquesta és la lliçó que Jesús ensenya avui, l'actitud de compartir. El món actual ho necessita molt. Quan posem la nostra petitesa a les mans de Déu, ell utilitza la nostra petitesa per manifestar la seva grandesa, perquè poc és sempre molt a les mans de Déu. Això ens ensenya que si Jesús hagués de fer un miracle a les nostres vides, hem de proporcionar la nostra part de pa i peix. Pot ser escàs, però no importa. Només quan fem el que podem, Jesús farà el que nosaltres no podem. Tot i que només eren 5 pans i 2 peixos, Jesús va donar gràcies a Déu per ells. Això és una cosa que hem d'aprendre de Jesús. Estar sempre agraïts a Déu, fins i tot per les petites coses que tenim. És perquè hi ha molta gent al món que encara no té ni tan sols el poc que tenim. Demanem per nosaltres mateixos, a les nostres vides, com d'agraïts estem a Déu pels seus dons. Avui decidim ser agraïts pels dons que hem rebut i alhora preguem també per la seva gràcia, perquè puguem estar disposats i generosos a compartir-la amb els altres necessitats. Recordem que és donant que rebem. I en tercer lloc, la frugalitat de Jesús. Un altre fet interessant que ens crida l'atenció és que Jesús va demanar als seus deixebles que recollissin el que sobrava. En el sentit humà, ens ensenya una gran lliçó de no malgastar mai menjar, perquè el menjar que malgastem és el menjar que privem als pobres. En el sentit espiritual, indica la voluntat salvífica universal de Déu de salvar tothom, sense permetre que ningú es perdi. Les 12 coves de pa que van recollir els deixebles representen la comunitat de la nova aliança, el nou Israel fundat en els 12 apòstols. Finalment, la generositat de Jesús. Quan es va enfrontar a una situació difícil, els deixebles van veure un problema, però Jesús va veure gent. Els deixebles volien expulsar la gent, però Jesús va dir als deixebles que els alimentessin, perquè la compassió mai comença amb allò que ens falta. En canvi, comença amb el que estem disposats a oferir. 5 pans i 2 peixos semblaven insignificants. No obstant això, en mans de Jesús es va fer més que suficients, perquè Déu, que estima i cuida el seu poble, tot és possible. Ell és el Déu de les sorpreses. Fa possible allò que és impossible. Fa fàcil allò que és difícil. Siguin quines siguin les nostres necessitats, materials o espirituals, ell té el poder de satisfer-les. Res és massa petit perquè el descuidi i massa gran perquè sigui incapaç. Tot el que hem de fer és confiar en ell i lliurar-nos a ell amb confiança. També hem de tenir en compte que no va multiplicar exactament 5 pans per a 5.000 persones, sinó que ho va fer en sobrant tant que en van sobrar 12 coves plens. Quan Déu dona, dona en abundància. Per tant, siguem generosos com ell en donar, perquè ningú s'empobreix donant. Estimats germans, a l'Evangeli d'avui, Jesús té compassió per la multitud. No obstant això, la seva compassió no roman només com un sentiment. Immediatament es converteix en acció. Els deixebles també col·laboren en aquest esdeveniment. Com a resultat, la fam desapareix i neix la satisfacció. El buit desapareix i neix l'abundància. Pensem en nosaltres mateixos. Com de sensibles i generosos som davant de les necessitats dels altres. Que agraïts i com estem disposats a compartir amb els altres. Recordeu, la compassió és el desig de veure els altres lliures de sofriment. Que Déu ens beneixi amb aquesta gràcia. Amén.
1: Hem escoltat les paraules de Fra Edwin. Realment hi ha dues coses importants. Ser generosos, saber compartir el poc que tenim o el molt amb els altres, i després agrair, ser agraïts, donar sempre gràcies de totes les coses que ens han donat i que n'hem pogut gaudir.
0: Posem drets i professem la nostra fe en Déu. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, sent pujar al cel, seva a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, preguem a Déu el nostre Pare perquè la seva vida i el seu amor arribin a tothom. Fem-ho tot dient, escolteu-nos, Pare.
2: Per tota l'Església, comunitat de deixebles al voltant de la taula que el Senyor ens prepara. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per totes les persones que estan malaltes i esperen la salut i l'acompanyament. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per les persones i les empreses del sector turístic. Per totes les persones i les famílies que volem gaudir d'uns dies de turisme. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per les persones i les famílies que tenen dificultats per guanyar-se el pa de cada dia. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per les nostres famílies i totes les del nostre barri i poble. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per nostres familiars, amics i veïns difunts i per totes les persones que els troben a faltar. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per nostres estimats i enyorats difunts ananyencs. I avui farem menció especial per Francisco Duran Boada. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: I finalment, pels qui aquí vivim la comunió que ens ofereix Jesucrist, invitant-nos a la seva taula. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la nostra pregària i doneu-nos l'aliment del vostre amor. Per Crist, Senyor nostre.

0: Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Totpoderós.
1: Que el Senyor, que Déu tinc beneït per sempre.
0: Senyor, santifiqueu aquests dons que us oferim com a sacrifici espiritual i feu de nosaltres mateixos una ofrena en honor vostre. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Amunt els cors.
1: Els alabem al Senyor.
0: Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
1: Cal fer-ho i és de justícia.
0: I és realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè heu creat totes les coses i heu disposat la veritat successió dels temps. Heu fet l'home a imatge vostra i li heu sotmès tot el món, a fi que en nom vostre domines la creació i en contemplar les vostres meravelles us glorifiques contínuament per Crist el Senyor. Per això, amb tots els àngels, us lluem amb goig, tot dient.

0: Sobri el ment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
1: Senyor meu i Déu meu.
0: Igualment, havent sopat, prengué el calce i, novament donant-vos gràcies, al passar els seus deixebles, tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
1: Senyor meu i Déu meu.
0: Proclameu el misteri de la fe.
1: Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
0: El memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos als que participen del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Llavó, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, en particular el vostre fill, Fra Cinto Duran Boada, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

0: Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gossem dir, Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Ens deslibreu-nos de qualsevol mal. Alibreu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau els nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
0: Us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres.
1: I amb el vostre esperit. Recordeu sempre que Jesús és la nostra pau.
0: Àngel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.
1: Preparem-nos ara per aquest moment íntim, aquesta oració íntima, aquesta comunió íntima amb Jesús, que és l'Eucaristia. És aquest moment tan transcendental per tots nosaltres.
0: Feliços els convidats a la seva taula.
1: Senyor, jo no sóc digne de que entreu a casa meva. Digueu només una paraula i serà salva la meva ànima.

El cant de comunió és el 361. 361.

0: Després de la comunió, donem gràcies. Gràcies per la vida i l'amor, per les flors, per l'aire i el sol, per l'alegria i el dolor, per tot el que fou possible i per allò que no ho fou.
1: Preguem. Senyor, protegiu i auxilieu els qui heu alimentat amb el pa celestial. I ja que no deixeu de sostenir-los, feu-los també dignes de la salvació eterna. Per Crist, Senyor nostre.
0: Amén.
1: El Senyor sigui amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit.
1: Beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana i un bon mes. Anem-vos-en en pau.
0: Donem gràcies a Déu.

passat la celebració de l'Eucaristia a la parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar. Una setmana més ens hem tornat a trobar aquí tots els cristians, tots els que formem part d'aquesta comunitat cristiana de la vila. I recordeu que per alguns l'únic evangeli que llegiran serem nosaltres mateixos, les nostres accions, la manera de comportar-nos, si som generosos, si sabem compartir, si estem alegres, si sabem conviure, si sabem estimar. Tot això farà possible que la gent vegi que el ser cristià és realment una cosa magnífica i una cosa estupenda. Aquest mes és un mes de vacances, és un mes, per tant, que encara tenim més motius per donar gràcies a Déu.

Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.

un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Punt Serva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
5: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
6: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
5: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
6: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
5: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
6: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
5: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
6: Info i reserves al 93 131 11 00.
5: Visiteu www.elportinyol.com.
7: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
7: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
0: Ràdio Arenys.
2: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
2: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
8: Munt Bikes a Arenys de Munt.
2: La teva botiga de bicicletes de referència.
8: Treballem amb les millors marques.
2: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
8: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
2: Finançament a 24 mesos.
8: Munt Bikes.
2: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
8: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
2: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
9: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
10: Saturn. Arribem a Saturn, per a molts el planeta més bonic. Els brillants i extensos anells li confereixen, certament, un aspecte irreal. vista a través d'un bon telescopi, sota bones condicions, és un espectacle indescriptible, difícil d'oblidar. Com que els anells es troben sobre el mateix pla equatorial del planeta, canvien d'orientació segons la inclinació vista des de la Terra. Hi ha ocasions que els anells s'obren fins a abastar tot el disc planetari dins l'elipse que dibuixen. En canvi, hi ha altres moments en què els anells estan totalment de perfil, fent-se invisibles. Aquest procés es repeteix cada 15 anys. I ara, durant aquests dies, durant la primavera de 2025, estan de perfil. Saturn no és molt menor en grandària que Júpiter, però conté molta menys massa que el seu germà gran. La seva densitat és fins i tot menor que la densitat de l'aigua. Si col·loquéssim Saturn enmig d'un oceà, suraria, flotaria com un iceberg. D'altra banda, està situat dues vegades més lluny que Júpiter, el que fa que rebi quatre vegades menys d'energia del Sol que Júpiter. Tot i això, Saturn irradia cap a l'exterior dues vegades i mitja més energia de la que rep del Sol, irradia energia del seu interior. Per això, se suposa que la circulació atmosfèrica de Saturn està governada bàsicament per aquesta radiació interna. Tots aquests factors ja poden fer suposar que Saturn és menys actiu que Júpiter. Així és, si l'observem a través d'un bon telescopi, el globus de Saturn es presenta bastant uniforme, sense totes aquelles tempestes que té el seu germà Júpiter. Saturn té dos moviments principals, el de translació al voltant del Sol, que dura 29,4 anys, i el de rotació, que dura unes 10 hores. La combinació d'una baixa densitat i una elevada velocitat de rotació, i que es tracta d'una bola de gas, fa que Saturn no sigui exactament una esfera, sinó que sigui aplanat, amb un radi polar una mica menor que l'equatorial. En lloc d'esfera, té forma d'elipsoide. La seva estructura interna és pràcticament idèntica a la de Júpiter, amb hidrogen metàl·lic en un mantell inferior, una barreja d'hidrogen i d'heli en el mantell superior, el nucli és semblant a la composició de la Terra, però més dens. Els anells de Saturn són, certament, la característica més notable del planeta. S'estenen entre 6.000 i pico quilòmetres fins a 120.000 quilòmetres per sobre de l'atmosfera del gegant. Encara que els que veiem des de sempre, els que es veuen millor amb telescopi, arriben fins a uns 66.000 quilòmetres. Els altres costen molt més de veure. Estan exactament en el pla equatorial del planeta i el seu gruix és petitíssim. Es creu que no superen els 20 metres de gruix. Estan formats per partícules amb mides que van des del micròmetre fins a la mida d'una casa. La seva brillantor es deu a la composició majoritària de partícules de gel que reflecteixen molt la llum. Saturn té 82 satèl·lits coneguts, dels quals n'hi ha un, Tità, que destaca per la seva mida, massa i perquè és l'únic que té una atmosfera. Després n'hi ha de 7 de mitjans, Japet, Rea, Dioni, Tetis, Encèlad, Mimas, Hiperió, i la resta són molt petits. La gran majoria són asteroides capturats per la gravetat del planeta.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
5: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. What you are.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
2: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
1: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
2: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
1: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
3: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
4: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
3: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
4: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
3: Reserva ara al 93-792-3820 i viu l'autèntica tradició marinera.
4: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
0: Ràdio Arenys, la primera.
5: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
6: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
7: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
6: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
4: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
8: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
4: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
8: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
4: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
8: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
4: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
8: Info i reserves al 93 131 1100.
4: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
10: Vida a Mart? Mart és un enorme desert de sorra i pedres amb una temperatura d'uns 50 graus sota zero, amb una atmosfera molt tènua i sense cap magnètic. Tot això fa que les condicions per la vida siguin molt complicades, però encara no podem descartar que no n'hi hagi. Fa milers de milions d'anys, Mart tenia aigua líquida a la seva superfície, tenia rius, llacs, oceans, i plovia i nevava. Això era possible perquè la seva atmosfera era molt més densa que l'actual. Per tant, tenia una pressió atmosfèrica més forta, una temperatura més elevada i segurament un camp magnètic actiu. A la superfície del planeta encara queden marques de rius i llacs secs, de les seves desembocadures en un gran oceà, de muntanyes sedimentàries i de minerals que necessiten aigua per formar-se. Si va haver-hi aigua líquida, potser va aparèixer la vida, igual que aquí a la Terra. Mart podria haver estat una Terra en petit. Aquesta vida deuria ser molt senzilla, unicel·lular, com bactèries o organismes semblants. Els robots que tenim a la superfície del planeta estan buscant fòssils d'aquella vida primitiva, però de moment no n'han trobat. Cal pensar també que és molt difícil trobar fòssils o alguna senyal d'organismes unicel·lulars. L'any 96 va aparèixer la notícia que s'havia descobert el fòssil d'un ésser viu en un meteorit marcià trobat a la Terra. Aquí es va poder estudiar el meteorit a molt de detall i la NASA va anunciar el descobriment dels fòssils d'unes bactèries. Ara bé, es va haver de desmentir, ja que podria tractar-se d'estructures rocoses inorgàniques. Per tant, fins avui en dia, no hem trobat cap fòssil vivent del planeta Mart. Quan el nucli del planeta es va refredar, el camp magnètic de Mart es va apagar i la radiació del Sol va anar evaporant l'atmosfera marciana. En perdre pressió, la temperatura va disminuir i només va quedar una mica d'aigua a la seva superfície de forma congelada als pols nord i sud del planeta. La resta és ben sec. Però en els darrers anys també s'han trobat indicis que en alguns indrets del seu subsol, a sota terra, pot quedar una mica d'aigua líquida. S'ha descobert, per exemple, que molt a prop del pol sud marcià hi ha un llac d'aigua salada a pocs metres de profunditat. Pot haver-se conservat la vida en aquesta poca aigua que queda sota terra de Mart? Per què no? Els científics encara tenen esperances de trobar-ne. El juny de l'any 2018 es van publicar els resultats de l'estudi d'una perforació que va fer la sonda Curiosity al fons d'un antic llac, el cràter Gale. Les mostres es van prendre a tan sols uns centímetres de profunditat i van demostrar l'existència de compostos orgànics. Aquests podien ser simplement el producte de reaccions químiques de les roques, però també podien ser restes d'éssers vius. També s'ha descobert gas metà a l'atmosfera de Mart. Al ser el metà un producte molt notori de l'activitat biològica, es van obrir grans expectatives davant la possibilitat que també aquest fos el cas de Mart. A més, s'ha mesurat que la seva concentració augmenta amb l'estiu marcià. No sabem si és un procés orgànic o inorgànic. Per tant, en resum, com es pot veure, encara no s'ha descartat completament que a Mart no hi hagi vida. Estarem expectants.
11: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
12: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: Cinc mitjans aèries dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
13: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
11: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
14: Bon dia, Eduard.
11: I és que després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura a l'organisme.
14: Anem, doncs, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
15: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els hi han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogor ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
11: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han perdut la vida intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria a Ceuta.
13: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
11: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
13: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
11: I en els esports, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, disputa avui la segona etapa del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat ja divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
13: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
11: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi exclusivament amb mitjans aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
13: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
11: I en aquest sentit, i referent a aquests incendis, el cos d'agents rurals manté avui actiu el Pla Alfa per risc precisament d'incendis amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
13: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
11: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
13: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar aquesta calor i què fer en cas de que tinguem un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
16: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
17: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
16: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
18: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
16: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
11: I és que aquestes onades de calor són cada cop més freqüents i intenses, i els refugis climàtics s'han consolidat així com una eina per protegir la població de les altes temperatures.
14: Precisament a Terrassa fa 4 anys que hi havia un primer mapa de refugis climàtics amb 18 punts oberts. Avui ja en són 56. Aquest any s'hi han incorporat un de nou, el casal Anna Murià. La particularitat és que està gestionat per famílies i està destinat a nens i nenes d'entre 0 i 6 anys. Ens n'informa des de Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
19: L'espai està autogestionat per voluntàries del mateix grup de mares feministes de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament, AIUCOP i Petra Maternitats Feministes. La voluntat de les impulsores d'aquest refugi, però, seria que se n'acabés encarregant al mateix Ajuntament. La Beatriz Pérez és una de les mares impulsores d'aquest projecte.
20: Poder fer front a un projecte com el que nosaltres estem demanant, per nosaltres és feixuc, perquè això, tenim criatures, tenim feina i tenim cases. Llavors, que l'Ajuntament se'n faci càrrec és el que volem.
19: Les famílies que s'acostin a aquest refugi es trobaran amb un espai climatitzat i adaptat per als més petits. A més, també s'organitzen diverses activitats, des d'un grup setmanal de criança el dimarts a la tarda a un contacontes la setmana vinent.
11: Seguim parlant d'aquests refugis climàtics, en aquest cas el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també n'és un d'aquests.
14: L'equipament posa a disposició del veïnat i dels visitants diversos espais d'accés lliure al Raval per protegir-se de les altes temperatures, com ara el pati de les zones de descans del vestíbul i l'espai familiar. A més, té programació gratuïta de tallers i projeccions destinada a les famílies.
21: A casa fa molta calor, venim a veure cinema en família i així passem el dissabte a la tarda.
22: A mi m'agrada perquè puc dibuixar, llegir, s'està millor i no fa tanta calor.
23: Aquest espai amb temes de tallers, de una miqueta de manualitats, i bueno, trobo que és una bona opció.
24: Prefereixo que siguin espais de cultura que no et diguin vés al Corte Inglés a passar fred, saps?
14: La iniciativa arriba després que el refugi climàtic, aquí precisament en el ECCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fos reconegut el 2025 amb el Premi al Millor Refugi Climàtic de Barcelona, ubicat en un edifici, en el marc dels Premis Agenda 2030 Barcelona Més Sostenible.
11: Seguim parlant de refugis climàtics. En aquest cas, el Voluntariat Ambiental i Social de Call de Tenes ha dedicat aquesta edició a construir-ne un de nou davant del cementiri.
14: Els voluntaris han valorat aquesta experiència.
25: Ho havíem parlat amb els amics i no sé, com que abans fèiem el casal de sisè, ara ens toca aquest. Fer coses amb la gent gran i això, i ajudar-los.
26: Jo hi havia gent que ja la coneixia, però hi havia gent que no l'havia vist. Tu, però divertit. També,
27: això. Igual. Sí? Igual.
14: Aquest camp de treball té la particularitat que els joves d'entre 12 i 16 anys aprenen oficis tradicionals de la mà de persones adultes i sèniors del municipi.
11: Obrim plana política. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
14: Han actualitzat les xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
1: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
2: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
1: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
11: Parlem ja de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a qui busca un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
14: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat.
11: I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú després d'estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes. En un accident no hi ha hagut cap supervivent.
14: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
11: I encara més successos, perquè un home va resultar ferit de gravetat ahir després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
14: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
11: I parlem ara de mobilitat. Amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Centre i Molins de Rei a la línia R4 i la mateixa estació de Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al proper 9 d'agost.
14: Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
11: Seguim amb més afectacions, en aquest cas a la capital. La ronda de dalt tindrà des de demà dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca.
14: D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost. Segons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquests 3 setmanes permetrà optimitzar el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implementació i desimplantació de l'obra. Concretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.
11: I encara més obres a Barcelona, aquest cas a l'Avinguda Meridiana, que continuen aquest estiu amb la pavimentació dels carrils de circulació, tot aprofitant la reducció de trànsit, precisament, durant aquest mes d'agost.
13: La pavimentació afecta el tram de la Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, que es troba en obres de remodelació integral des de la primavera del 2025. Els treballs han començat aquest dissabte a l'altura del passeig de Fabra i Puig en sentit entrada i avançaran en direcció al carrer de Felip II. A partir del 8 d'agost, els treballs es traslladaran a la calçada en sentit sortida de la ciutat. Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, els treballs afectaran especialment els busos interurbans que tenen parada a l'avinguda. D'aquesta manera, les línies afectades efectuaran la parada final a Fabra i Puig, mentre que per la Meridiana els busos només hi circularan de pas.
11: Anem amb notícies d'àmbit local. Una trucada de l'escola i una situació límit van ser el punt de partida d'un projecte que ara aspira a millorar la seguretat de milers d'infants.
13: La santcugatenca Pilar Moreno, infermera i mare d'un nen amb al·lèrgies alimentàries, ha creat Erix, una polsera pensada per facilitar la resposta en casos d'anafilaxi. Una reacció al·lèrgica greu que pot posar en risc la vida. Aquest projecte ha fet recentment un pas més en la seva trajectòria. Ens ho explica des de Cugat Mèdia la Sara Vella.
0: La pulsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Sentim Pilar Moreno.
3: Des del 22 de juny ja estan a la venda les farmàcies i també a través d'una web de la distribuïdora farmacèutica. Es ven a totes les farmàcies del país, de tota Espanya, i illes també, i després també la web és web que es diu Dietètica Central.
0: Les pulseres Erix incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector d'adrenalina en cas d'emergència. N'hi ha dues versions, de color verd i blau, en funció del model d'autoinjector que utilitza cada infant. L'objectiu és clar, reduir el temps de reacció davant d'una emergència.
11: I parlem ara també de memòria històrica. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, ha posat en marxa una nova ruta pels espais emblemàtics de la Guerra Civil al municipi.
13: Una iniciativa que té com a objectiu explicar com es va viure el conflicte bèl·lic entre la ciutadania. A través del web Visiteu Caldes o amb els codis QR, els usuaris podran aprendre què va succeir en els 11 indrets que inclou el recorregut. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa que s'ha posat en marxa coincidint amb els 90 anys de l'inici del conflicte bèl·lic. La ruta passa per 11 espais emblemàtics que van tenir un paper important durant la guerra. Les autores de la ruta són dues exprofessores de l'Institut Manol Huguer de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho explica la directora del Museu Termàlia de Caldes, Ara Montleu.
5: És un tema del que li costa molt parlar i que hi ha una ferida encara molt oberta i ens semblava que era una bona opció tant per poder ofertar els calderins o per poder ofertar la gent que ens visiti i tingui ganes de conèixer què va passar a Caldes en aquest període.
4: Algun dels edificis que inclou la ruta són el Casino, l'Església de Santa Maria, la Plaça de l'Àngel, el Centre Democràtic i Progressista, els Balnearis o la Vallesana, entre d'altres. L'objectiu de la proposta, oberta a calderins i a turistes, és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Aquesta nova proposta està finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Memòria Democràtica.
11: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Festival Terramar de Sitges, que va viure ahir una de les nits més esperades de la seva novena edició, amb el retorn de Sergio Dalma, que va omplir l'auditori en totes les localitats exaurides.

0: L'artista català va presentar Ritorno a Via Dalma, un espectacle que recupera l'univers musical italià que ha marcat una part destacada de la seva trajectòria i que combina amb els grans èxits del seu repertori. 15 anys després de la publicació del primer Via Dalma, el cantant torna a aquest projecte amb el seu 23è treball discogràfic. Si els anteriors àlbums estaven centrats en els grans clàssics italians, aquesta nova proposta amplia el repertori amb cançons de diferents generacions que també van esdevenir molt populars entre el públic català i espanyol.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas el Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la seva 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de portar el seu d'espectacle, la Dharma, a un pam, dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival, les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: I també parlem de castells, perquè els castellers de Vilafranca i la plaça de Vilanova es retroben amb el Castell de Déu. El primer de l'any, la colossal construcció va encapçalar una actuació sensacional dels Verds, que tot seguit van desplegar part del seu gran ventall per acabar signant un pòquer extraordinari.
0: L'èxit també es va escampar entre la resta de colles de la Diada, que també van sortir de plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Doble gamma extra de la Jove de Tarragona, amb l'estrena inclosa del Pilar de 8 i clàssiques de 8 dels Nens del Vendrell i dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova.
1: Són les 2:22, anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida a la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2:24.
1: Canviem d'esport. En natació artística, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de París.
0: La final es disputarà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall en la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata aquest dissabte. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanca Lilou Lluís.
1: Ens n'anem al futbol, en aquest cas femení. Comencem amb els amistosos de pretemporada. La Lliga F, el Badalona Women, va perdre per 1-2 amb el Montpeller en un partit jugat a Peralada. La crònica del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona Women va perdre el seu primer partit de pretemporada per 1-2 contra el Montpellier. L'equip francès va marcar els dos gols a la primera meitat, mentre Paula Sánchez va anotar la diana del conjunt badaloní al minut 88. Al minut 32, després que Maria Valenzuela sortís de la seva àrea, Natàlia va xutar des de lluny per posar l'1-0 al marcador. Abans que s'acabés la primera part, Fontaine va convertir un penal provocat per Cristina Cubedo. A la segona part, l'equip badaloní va dominar més el partit. No obstant, només va poder anotar un gol al minut 88, obra de Paula Sánchez. Escoltem el tècnic Marc Ballester i les seves sensacions sobre aquest primer partit.
6: Que tant a la primera com a la segona part hem tingut coses que amb les que ens quedem i coses que ja hem començat a treballar que s'han començat a donar, i altres que, evidentment, doncs, un, pel falta de treball, i dos, doncs, per també aquesta falta d'entesa entre jugadores noves, jugadores que porten temps, doncs, que hem d'anar corregint, però bueno, tenim molt de temps fins al primer partit de Lliga.
5: Els propers partits del Badalona Women es jugaran a Salou els dies 6 i 7 d'agost. El rival seran el Bristol City i el Villarreal.
1: Més amistosos en aquest cas de futbol masculí. Unió Esportiva Olot i Nàstic van empatar a un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa. La crònica d'aquest partit des d'Olot Televisió, Francesc Fernández.
7: El conjunt de Roger Vidal va sortir reforçat del partit davant el Nàstic de Tarragona, empatant a un gràcies a un gol de Mario Rodríguez a la primera part, que va ser contrarrestat pel de Joan Proens al segon temps. L'equip visitant va ser dominador durant gran part del partit, però la solidesa defensiva i la gran actuació de Jordi Saucedo van evitar que el partit es decantés cap al bàndol visitant. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, destaca la importància de no perdre aquests partits i sortir amb sensacions positives en un partit que va anar de menys a més pels interessos olotins.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. A la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc.
7: L'Olot jugarà el seu pròxim amistós diumenge que ve a les 9 de la nit, davant l'acabat d'ascendir a segona divisió Centre d'Esport Sabadell.
1: I aquest dilluns comença el municipal del Guinardó la 40a edició del Torneig d'Històrics del Futbol Català.
0: El duel entre l'Hospitalet, vigent campió, i el Sants obrirà foc al grup 1 amb el Reus de Segona Federació a l'espera per al segon i tercer partit. L'edició femenina del torneig es farà del 3 al 6 de setembre.
1: Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local. Una siguiente.
10: Ràdio Arenys.
11: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
13: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
14: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
15: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis, avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura al nostre organisme.
2: Precisament anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24-25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogor ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores, al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria de Ceuta.
2: Han actualitzat xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
0: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
0: I en els esports, la ciclista Paula Blasi ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
2: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
0: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer-hi tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi amb mitjans únicament aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
2: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
0: I per la seva banda, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa per risc d'incendis precisament avui, amb una cinquantena de municipis al nivell màxim de risc. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
2: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
0: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
2: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar la calor i què fer en cas de patir un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
4: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
5: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
4: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
6: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
4: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
0: Seguim parlant d'aquesta calor extrema, en aquest cas, perquè ha tornat a provocar importants pèrdues al sector del musclo. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, explica que els productors s'adapten com poden a aquest nou context climàtic.
7: Estem intentant fer la campanya més curta, intentar començar més pronte, però clar, a la començar més pronte també estem limitats, que el que mana és la qualitat del múscul. No pots començar quan vols tu, sinó que quan el múscul està bé per poder-lo treballar. I estem en este condicionant. Enguany ja van a començar pràcticament a primers d'abril, però doncs així, pues, abans acabaven, jo fa l'any 2010 van acabar el 24 de setembre, enguany vaig acabar el 8 de juliol, perquè veies la diferència que hi ha. O sigui, hi ha... Ja estem fent tot el possible per part nostra.
2: De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, uns 500.000 quilos, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne només 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa.
0: I d'altra banda, després d'uns mesos en funcionament, Ogassa, al Ripollès, ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica.
2: Un equipament de gran rellevància, ja que, segons els experts, serà una eina clau per estudiar els efectes del canvi climàtic, especialment aquest augment de les temperatures. A més, la seva ubicació també destaca perquè el municipi es troba dins de la zona amb més dies de tempesta per any de tot Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
8: El municipi d'Ogassa ja disposa de la seva pròpia estació meteorològica, un projecte que neix gràcies a la col·laboració conjunta entre el meteoròleg Eloi Codormí, l'Ajuntament d'Ogassa i Meteoguilleries. Aquest equipament permetrà mesurar les dades de temperatura, la humitat o la precipitació acumulada al municipi. Escolteu el director de Meteoguilleries, Lluís Solanes.
9: Partint d'informació en temps real, per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i d'investigació, investigació i saber quin clima tens, això és molt important. I aleshores també, sobretot per aquest aspecte de que la informació meteorològica cada dia és més important i més rellevant.
8: Més enllà de registrar les dades del dia a dia, la nova estació serà una eina de gran utilitat per analitzar els efectes del canvi climàtic, ja que aquesta informació permetrà estudiar l'evolució dels diferents fenòmens. Així ho explica Eloi Codormí.
10: Un temps que el clima està canviant de manera molt ràpida, que estem tenint cada vegada més fenòmens extrems, mesurar aquests fenòmens serà la millor manera de decidir en un futur si necessitem noves instal·lacions, si hem de fer gestió forestal, i també tenim unes dades que ens ajudaran a prendre millor aquestes decisions. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu.
8: El municipi també disposa d'una càmera que facilitarà el seguiment, per exemple, de la cota dels núvols i també de la cota de neu.
0: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat les xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
11: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
12: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
11: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
0: Parlem ara de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altes accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons informen els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament a un centre especialitzat.
0: I més successos, perquè 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre

0: Parlem ara de la Setmana Mundial de la Lactància Materna. El dolor durant les primeres preses, les expectatives massa altes i la manca de suport especialitzat continuen sent alguns dels principals obstacles perquè moltes dones puguin viure la lactància com desitgen.
1: Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, Cugat Mèdia conversa amb diverses professionals de la salut per conèixer els principals reptes que afronten les mares durant aquest procés.
2: Tant les llevadores com les assessores de lactància coincideixen que una bona preparació durant l'embaràs i un bon acompanyament durant les primeres setmanes del postpart són claus per prevenir dificultats i aconseguir la lactància desitjada. Mentre que per al nadó la lactància materna és un procés instintiu perquè neix amb el reflex de succió, a la mare ningú no li ha ensenyat a donar el pit. Dolor, dubtes, clivelles o la sensació de no estar fent les coses bé són algunes de les dificultats amb què es troben moltes dones després de donar llum. La infermera i assessora certificada de lactància, Anna Vela, destaca la solitud amb què sovint les dones viuen el postpart.
3: Les dones doncs, estem molt soles, perquè del part de l'embaràs és com que tothom en parla, tothom té aquella necessitat d'aprendre a parir. Però de la lactància, després, no, quan et donen el teu nadó i estàs allà, no, en aquella habitació sola, què passa?
2: La professional afirma que encara queda camí per recórrer, perquè totes les mares rebin el suport que necessiten. Vela reclama que els hospitals incorporin consultores acreditades en lactància i més professionals especialitzades.
0: I parlem ara de comerç local, en aquest cas a la demarcació de Tarragona. Els comerços tarragonins tanquen el primer tram de les rebaixes d'estiu que asseguren ha estat productiu.
1: A més, uns 600 establiments de la ciutat han actuat com a refugi climàtic, un fet que els ha donat visibilitat de cara als potencials compradors. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: La presidenta de Pimec Comerç Tarragona, Estefania García, ha explicat a Tarragona Ràdio que el fet d'haver impulsat una mesura per ajudar la gent a aixoplugar-se de les altes temperatures s'ha acabat convertint en un plus per la promoció de les vendes aquest estiu als comerços de la ciutat. Tot plegat ha afavorit les vendes en una campanya de rebaixes on els hàbits han canviat, segons admeten els comerciants. La gent ja no espera el període de descomptes perquè n'hi ha al llarg de l'any.
5: Les rebaixes aquest any ha sigut molt productives. La veritat és que els estocs i el que s'està tenint ara mateix és tot sortida i la veritat que és molt positiu de poder tenir tant les rebaixes com un valor afegit d'un refugi climàtic i fer aquesta sinergia, no? i aquesta voluntat de donar el servei a l'usuari final.
4: 600 establiments a la ciutat s'han adherit a la campanya de refugis climàtics que ha buscat reforçar el paper del petit comerç i apropar-lo a ciutadans i turistes.
0: Obrim el bloc cultural i comencem parlant de música. Miqui Núñez va oferir un concert ple d'energia i bon ambient al Festival Cap Roig en una actuació marcada per la proximitat amb el públic i un repertori que va combinar alguns dels seus grans èxits amb temes més recents.

0: Amb les entrades exaurides, l'artista va demostrar una vegada més la seva capacitat per connectar amb els assistents gràcies a la seva espontaneïtat i al seu estil fresc i optimista. La vetllada va estar marcada per un ambient festiu amb el públic cantant i gaudint, de principi a fi, d'un espectacle dinàmic i emotiu en un dels escenaris més emblemàtics de l'estiu.
1: Marxem ara al Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn d'Elèctrica Dharma, que va haver de traslladar el seu espectacle, la Dharma a un pam, a dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar.

0: La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
1: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival, les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
0: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
2: Són les 2:49, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
4: Les corredores han sortit ja farà una mitja hora d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició, a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2 minuts i 24 segons.
2: Parlem també de natació artística. L'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de natació de París.
4: La final es disputarà demà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall a la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata ahir dissabte. Primer en el duel mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la de Perpinyà, Lilu Lluís.
2: Parlem ja de futbol, amistosos de pretemporada aquest dissabte. Empat de l'Espanyol, en aquest cas a 3 gols davant del Middlesbrough, en el que és el segon partit dels blanquiblaus de la seva gira per Anglaterra.
4: Els gols de l'equip blanquiblau els va fer Marcos Fernández, Dolan i Javi.
2: També va jugar el Girona, en aquest cas, que va perdre per 1-4 davant l'Arsenal al trofeu Costa Brava, també en un partit disputat ahir a Montilivi.
4: El gol dels gironins va ser obra d'Arnau.
2: I també a la segona divisió, el Sabadell i l'Andorra van empatar a 0 en l'amistós disputat al CAR de Sant Cugat. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Empat sense gols en l'amistós de la pretemporada disputat entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Andorra, dos equips que enguany es retrobaran a la Lliga Hypermotion. Un partit disputat al CAR de Sant Cugat a porta tancada i que va tenir molt poques ocasions. Això sí, molta intensitat, molta competitivitat i fins i tot alguna picabaralla entre dos equips que van voler buscar la victòria i es van prendre l'enfrontament seriosament. És el que destaca precisament el tècnic arlequinat Ferran Costa.
6: Crec que és un partit que ens serveix en la nostra preparació, que ens suma. Hem de ser conscients, doncs, de que tenim un repte molt gran per endavant, de que encara ens queda molt per fer, tant a nivell de plantilla com a nivell de preparació, i el que hem de garantir és poder ser competitius per tindre aquest temps en la competició, d'anar consolidant coses, d'anar trobant la nostra millor versió.
5: El pròxim compromís del Centre d'Esports serà contra un altre rival de segona divisió, el Girona, el pròxim divendres.
2: Més amistosos, Unió Esportiva Olot i Nàstic de Tarragona van empatar un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa.
4: Roger Vidal, entrenador de l'Olot, creu que l'equip ha sortit reforçat.
7: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. A la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc, no? La primera part sí que ens ha atacat molt el Nàstic, però venia perquè l'Olot no era capaç de ser protagonista en bola o de fer durar les jugades.
2: Per la seva banda, el Sant Andreu va empatar a un gol contra l'Espanyol B a la Dani Harken, el segon test de la pretemporada. El Reus Redis, en aquest cas, també va empatar 0 davant el Manresa. Precisament la crònica del partit dels reusencs des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
8: Empat sense gols en el primer partit de l'era de Dual Bacar al capdavant del Reus Futbol Club Redis. L'entrenador Logi Negra ha posat per alinear dos onzes diferents a cada part amb la voluntat de donar minuts a tots els integrants de la plantilla. Durant la primera part, el més destacat ha estat una centrada de Marc Fer que ha refusat la defensa visitant. Ja a la segona, el protagonisme ha estat per Miquel Ustrell, que ha disposat de fins a tres ocasions per anotar gol, però bé per fora de joc o per centímetres, el marcador no s'ha mogut. Escoltem a Dual Bacar.
9: Crec que el jugador se ho ha donat tot, hi ha molta calor, hem fet dos onzes, hem mesclat molts jugadors, inclús jugadors han jugat fora de la seva posició, i en general estic molt content del rendiment de l'equip.
8: Els reusencs disputaran aquest dilluns la fase de grups del torneig històrics en el qual s'enfrontaran amb l'Hospitalet i els Sants.
2: Més partits, el Barça B rep avui el Tona a les 6 de la tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
4: Un partit que podreu seguir per la xarxa Més.
2: I per la seva banda, l'Escala va superar per 3-1 el Badalona al Municipal Nou Miramar. La crònica d'aquest partit des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
10: Primera victòria de la pretemporada del Futbol Club L'Escala per 3-1 contra el Badalona. Els badalonins, però, van trencar l'empat a 0 inicial amb el gol de Josué Rodríguez, però els locals van capgirar el resultat amb els encerts de Marc Sunyer, Musa i Andy López. Són declaracions de l'Escala en Guillem Falgueres quan falta pràcticament un mes pel debut a la Lliga.
11: Molt dura, molt dura. Jo ara serà el tercer any que competeixo aquesta categoria. El primer any hi havia equips com el Reus, però aquest any i l'any passat no es queden enrere, amb equips com avui mateix el Badalona, que són projectes molt grans, de ciutats grans, amb afició. L'Hospitalet també és un gran projecte, Vilanova i la Geltrú.
10: Aquest ha estat el segon partit amistós de l'Escala i també del Badalona, dos equips que coincidiran a la Lliga de la Tercera Federació.
2: També amistosos de futbol femení, el Badalona Women va perdre per 1-2 amb el Montpellier francès en un partit jugat a Peralada.
4: El gol del Badalona Women el va fer Paula Sánchez en el minut 88. La jugadora Lauri valorava la lluita de l'equip davant un marcador advers.
12: Creo que va a ser un equipo que se recomponga ante todo. Íbamos perdiendo 0-2, pero el equipo no ha dejado de competir y creo que es una de las cosas que vamos a hacer durante todo el año. Creo que esa garra y esa competitividad se ve en cada entrenamiento y eso es muy positivo y a seguir creciendo como equipo y no bajar los brazos en ningún momento.
2: També tenim bàsquet. El Manresa ha anunciat el 12è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'ala pivot nord-americà Taimi Allen.
4: El jugador de 26 anys i 1,98 m d'alçada arriba procedent del PAOK grec.
2: I acabem amb la selecció catalana d'hoquei herba, que va perdre per 2-8 contra la Xina ahir dissabte en el segon dels amistosos que juguen aquests dies a Terrassa.
4: El primer va acabar amb victòria catalana per 2-0.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un molt bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. 5 mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena, una cota de 2.300 metres. I seguim parlant d'incendis perquè als hostalets de Pierola els bombers treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Cremen la deixalla a l'exterior i els bombers treballen amb maquinària pesant per poder enterrar i focar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. I també us hem de parlar, en aquest cas, d'un incendi a Montmàneu que els bombers han donat per estabilitzat. El foc ha cremat un camp de rostolls i hauria agafat un tros de massa forestal. Tot i que ja el tenen estabilitzat, també treballen en un focus secundari a uns 300 metres de l'incendi que estan apagant. Després de setmanes de temperatures extremes que hi ha hagut durant aquest estiu, Catalunya encadenarà, a partir de demà, una nova onada de calor. I tot això, mentrestant, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, ja que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat travessar la frontera espanyola. En actualitat, xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. I tornem a casa nostra, i és que unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. I ho han fet una marxa lenta a peu, amb bicicleta i amb tractors fins a Mas Veí, direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I en plana de successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ersaïnsa i la Guàrdia Civil ha permès de tenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'afectacions a mobilitat, i és que amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i també Martorell Central i Rubí, Caiba i Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I en esports, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasí, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Comparteix la música.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
2: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
1: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
2: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
1: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
2: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
1: Reserves al 930-234-522.
2: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. La CHE, amb tota cota, la possibilitat de crescudes a conques petites per la curta durada dels possibles aiguats. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge avisos d'intensitat ni acumulació de pluja, per bé que s'informa de nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se aquesta tarda, sobretot concentrats al sector occidental. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem d'incendis, i és que els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ens desplacem als hostalets de Pierola, on els bombers també treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Crema la deixalla a l'exterior i els bombers treballen sobretot amb maquinària pesant per poder enterrar i sufocar les flames i amb una línia d'aigua per fer contenció. Per la seva banda, sobre tots aquests incendis, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis, precisament avui amb una 50ena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, i és que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes al intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. S'han actualitzat les xifres aquest matí, mentre que Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet. I a Catalunya unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I parlem de successos, ja que una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I en cultura, ahir als castells de Vilafranca, a la plaça de Vilanova i la Geltrú, en la Diada de les Neus, es van retrobar amb el Castell de Déu, el primer de l'any. Tots l'èxit també es va escampar entre la resta de colles, que també van sortir de la plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Nom:
7: Maria i Pepita Maranges Bové.
6: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
6: Matrícula:
7: 39.240 i 39.241.
8: Hi ha silencis que pesen, silencis que com les costures internes d'un vestit aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
4: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové. La brusa rosa.
9: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
10: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est les seuls et uniques...
7: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
10: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
9: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
8: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
11: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
10: Com souvenir.
8: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
12: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansó, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
13: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes, això, molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
9: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansó. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansó.
8: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansó i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
9: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
10: Mon grand-père un jour...
7: Fins als 11 anys. Quan el pare li va dir, has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
10: Tu vas aprendre la couture.
8: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
9: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens. Els moviments revolucionaris encenen els ànims.
13: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
8: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
13: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
9: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
13: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
8: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937 les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
13: I el que es fa és una acció depurativa. Hi ha sang i foc, maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
9: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els 6 treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
7: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
10: Le ressort pour s'engager.
12: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
8: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
14: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
10: Suite devant tout cet événement.
7: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
10: Croyez que Franco no guanyaria pas la guerra.
9: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
7: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
10: Et c'est là qu'il a dit... Hem traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
8: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
13: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que per un cantó hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença als Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
9: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
10: Alors, je m'explique.
7: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
10: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
8: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies, malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola per qui ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
9: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis i ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
13: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la França, queda sota administració directa del Tercer Reich, i la part de Vichy.
8: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
15: Oui, alors il n'était pas marié.
11: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
9: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre, per qui sent devoció.
8: Però en Maurice no resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
12: I des de llavors i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina I la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
7: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per poder contagiar-se.
10: De por d'atraper la maladie.
12: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
8: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
16: Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
8: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
16: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I, a més, la frontera és perillosa.
13: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
16: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
7: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en
10: Jacques.
8: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
16: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents, també hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
8: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobén i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
7: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
8: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
7: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
16: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
7: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
17: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
8: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
7: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir: «Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me».
18: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
17: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
18: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
7: El cap de la Gestapo li va respondre: «Tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas».
10: Vous n'imaginez pas où vous allez.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi de vegetació al Cap Ras de Llançà. Segons el cos, crema una zona de vegetació forestal força espessa, sense massa intensitat. Han activat 9 dotacions i un helicòpter bombarder. I també els bombers segueixen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. És un foc que segueix actiu i que ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya i molt vertical i de difícil accés. I també un petit incendi als Hostalets de Pierola, on els bombers treballen en el pati d'un abocador on s'ha provocat aquest incendi que crema la deixalla que hi ha a l'exterior. Els bombers el que estan fent amb maquinària pesant és enterrar i sufocar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. Tot això quan els agents rurals també mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis en una cinquantena de municipis que estan en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I repassem el temps perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant avui diumenge a la tarda. I ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge aquests avisos, però sí que informa de les nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem de Ceuta, parlem de la crisi migratòria. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes per intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. Precisament durant aquesta setmana vinent es reuniran a Europa una reunió de ministres de l'Interior per tractar aquest fet migratori. Hi ha en successos una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'esports i parlem de que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. Les corredores es preveu que arribin a la meta de Ginebra d'aquí una hora, a les 6 de la tarda. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. La Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
7: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots. I recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
8: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertram, i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
7: El repte ha sigut molt fàcil, eh, Eugènia? És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Radio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, home, que clar que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joan Sobvein, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de cara amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. Que en aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estava

Estàs pensant el títol del tema? Del Tamarro? No et surt, ara? Sí, home, sí, dona. Era Get Ready.

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs vine, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly, un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You, és a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: Thank you, baby. Oh, yes.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: K2 és ser estimat per tu. James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975 amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat el que volem tots és això, que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio, però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem, que aquí t'hi trobis a gust, que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 9:15 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: Adiós, amor. No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorci, es diu. Per al pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor, en el combate un halcón, volando solitario es luchar mi vocación. Ante el dolor, ante el amor, nunca mi alma cedió. Mujeres olvidadas, ya me voy. Adiós, adiós.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla. Oh.

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diu en Josep Lluís: hola, Albert, te'n recordes del grup COF? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu: el Mas Sexy i Les Xiques Són Guerreres m'encantaven. Diu en Josep Lluís: quan van sortir flipava amb aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, COF van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya?

El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola, Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. I sí, Gemma, el disc va sortir el 1984.

0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics.
1: Algo nada vulgar.
0: Sí, del 1984.
1: Necesito esta noche.
0: Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hopple. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi, almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hopple, que són britànics i fins i tot

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda, des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals, ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu... F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

Words, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cotos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que, per cert, ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival...

0: Ràdio Arenys és informació.
1: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
2: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
1: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
2: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
1: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Bon cap de setmana. El cap de setmana és molt millor escoltant bona música. El passem junts? Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera música.
1: El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota. Veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota. Cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol. Ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol. Cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres, tota joia i gran delit. Si perd, ja podeu comptar-hi, és que el destí ens ha traït. Haurà estat qüestió de pega o algun jugador esquirol. O el terreny mullat o l'àrbitre, sempre ens queda algun consol. Cap a futbol, ho remenem-hi, cap a futbol. El senyor vestit de negre que corre pel mig del camp és blanc de tots els dicteris, atreu sempre un airat clam. Curt de vista, mala bèstia, animal talós mussol. Orellut ximple, borratxo, que ens has anul·lat un gol. Cap a futbol, que és un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la picota els culpables traïdors l'afició no vol. Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap a futbol, poble, no et paris, cap a futbol.

0: és teu germà petit. Seu a la fresca.
1: Un cap de setmana. Si escoltes la música de Radio Arenys, podràs fer dues coses alhora. Radio Arenys, la primera música.

0: Un cap de setmana.
1: Has vist on vius? Has vist quin entorn? El teu poble es mereix una banda sonora a l'alçada. I nosaltres la tenim. Ràdio Arenys, la primera en música.

Segur que la música de Ràdio Arenys fa que el teu cap de setmana sigui millor. Posa'ns a prova. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Si poses Ràdio Arenys, el teu cap de setmana millorarà exponencialment.
1: Bon cap de setmana.
0: La música del cap de setmana la posem a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys.
0: La primera en música.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sador, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 11:45 del matí, Xavi Salmanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: és que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Sanet ha tornat a fer un pirocúmul, un gran núvol que es forma a causa de la calor extrema generada. Els mitjans aeris dels bombers de la Generalitat segueixen fent descàrregues a les zones baixes per evitar l'obertura d'aquest incendi. I les unitats terrestres situades a les zones més altes treballen per trencar els passos de continuïtat i evitar que entri a la zona de la Vall de Boí. Recordem que aquest incendi ja ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya, molt vertical i de molt difícil accés, i que fa que compliqui molt les tasques d'extinció pels bombers. Ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Paral·lelament a aquest incendi, els bombers ja estan també acabant amb un petit incendi de vegetació al Cap Ras, a Llançà. L'helicòpter bombarder ja va haver fet la darrera descàrrega fa una hora i ha tornat cap a la base. Les dotacions terrestres que continuen a lloc estan fent tasques de remat. Per la seva banda, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per aquest risc d'incendis que hi ha avui a una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem del temps. Doncs aquesta tarda la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'EMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea, que sobretot afectaran, com diem, la zona dels Pirineus. Canviem de terç i parlem en plana política, que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat atravessar a la frontera espanyola en la crisi migratòria a Ceuta. Han actualitzat xifres aquest matí mentre a Europa es convoca una reunió de ministres de l'Interior durant aquesta següent setmana per tractar aquest fet. I a casa nostra, en successos, una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís del telèfon 112 s'ha rebut a passades 10 minuts de les dues, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. I seguim en plana de successos, és que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís el divendres 31 al migdia de la localització de 3 projectils antiaeris a l'interior d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa es va fer en el marc del buidatge d'un immoble al carrer de Nàpols i es va activar el CEDEX per recollir els obusos i així destruir-los amb seguretat. En plana cultural, els castellers de Vilafranca, ahir a la plaça de Vilanova i la Geltrú, es van retrobar amb els Castell de Déu, el primer d'aquesta temporada castellera. I en esports, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasí, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: In olden days, a glimpse of stocking was a looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
4: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

0: Molt bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. El programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. No m'he tornat ximplent ni m'he equivocat, ho he repetit expressament. Cada setmana començo exactament igual. I cada setmana dic això de dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical. Això és el que dic perquè està aquí escrit el guió, però després passa el que passa, i només escoltem cançons. Però avui no. Avui dos dels temes musicals que sonaran al llarg del programa d'avui seran únicament instrumentals, perquè als espectacles de teatre musical també hi ha escenes on no canten, però en canvi ballen. Moments coreogràfics de l'espectacle en què sona només la música i no hi ha ningú que canti una cançó. O de vegades també hi ha moments de transició entre una escena i una altra que són acompanyats per una música. El programa d'avui, tal i com us vam anunciar la setmana passada, està dedicat al tango. Els tangos, els espectacles de teatre musical. Fa uns mesos vam fer un programa dedicat al rock i n'estem preparant de nous que tindran com a protagonistes el vals, el rap i el charleston. Però el d'avui, el que ens interessa, és el d'avui. Doncs anem a començar el d'avui, que avui va de tangos. Si us agraven els musicals i us agraden també els tangos, des d'ara i fins a les 10, us estarem acompanyant aquí a Ràdio Arenys en Joan Bosch a les Vies del So i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, rere els micros, per fer-vos passar una bona estona amb música i cançons de musicals que s'han pogut veure a Broadway, al West End de Londres, a Madrid, a Barcelona, i avui fins i tot en tenim un que és tot un clàssic d'un país tropical de l'altra banda de l'Atlàntic. Però comencem ja amb el programa d'avui, que tenim molts de tangos i m'agradaria que ens donés temps a poder-los escoltar tots. I començarem amb un primer tango amb nom de dona i que pertany a un musical rock que va trencar esquemes i marcar tota una generació a finals de la dècada dels 90 i que va ser un alè d'aire nou pel que feia a musicals. Es va estrenar a l'Off-Broadway i tan gran va ser el seu èxit que ben aviat es va haver de traslladar a un teatre més gran de Broadway on hi va estar una llarga temporada. Basat en l'òpera La Bohème de Giacomo Puccini, el musical Rent, que vol dir en anglès lloguer, es va estrenar a l'Off-Broadway el 13 de febrer de 1996. És a dir, comptem bé, d'aquí unes setmanes celebrarà els seus 30 anys d'existència. Un musical amb composició musical, lletres i llibret d'en Jonathan Larson, que malauradament va morir molt jove, pocs dies abans de l'estrena del musical, i no va poder gaudir del gran èxit de la seva creació. I des de la seva estrena, fa gairebé 30 anys, queden unes setmanes perquè celebrin l'aniversari dels 30 anys, s'han fet diverses reposicions d'aquest musical tant a Broadway com al West End, i s'ha representat arreu del món, a països dels 5 continents, alguns dels quals n'han fet diversos muntatges i diverses reposicions. Aquí, nosaltres l'hem pogut veure a Barcelona, tant en versió en castellà com en català, i també a Madrid, on s'han fet diversos muntatges. L'últim encara es pot veure actualment, només fins aquest proper diumenge, i està programat només durant un mes, que és molt poc temps per un musical, tenint en compte el pressupost dels musicals, al Teatro Fernán Gómez, teatre públic, per cert, per commemorar aquests 30 anys de vida de Rent. Suposo que després en faran una gira o el programaran en algun altre teatre. Suposo que no ho pas ho afirmo. Ja veurem què passa amb aquest Rent. A la primavera de 1996, Rent va abandonar l'Off-Broadway i se'n va anar directament a Broadway. El muntatge de Broadway es va enregistrar i d'aquell muntatge ara n'escoltarem el tango que us deia que té nom de dona i que és el tango Morín.
1: Mark?
2: Hi.
1: I told her not to call you.
2: That's Maureen, but can I help since I'm here?
1: I've hired an engineer.
2: Great. Well, nice to have...
1: Wait. She's 3 hours late.

0: turn blue. Why do we love when she's mean? And she can be so obscene. Try the mic.
1: My Maureen.
0: Pat.
1: Thanks.
0: You know, I feel great now.
1: I feel lousy.
0: The tango. Maureen.
2: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
3: I després del Tango Morín, del musical Ren, aquesta música que està sonant de fons, que de ben segur us deu sonar, aquesta música que sona de fons no és un tango, no. Però ens indica que ara és moment d'anar a escoltar El Tango de Amor. Es titula així el proper tango que escoltarem, que ballen el pare Adams, en Gómez, i la seva estimadíssima esposa Morticia, la mare Adams, al musical de la família Adams, creat a partir de les vinyetes de còmics sobre aquesta família tan gòtica, macabra i peculiar, inventada i dibuixada per en Charles Adams, i publicades, aquestes vinyetes, al diari New Yorker durant la dècada dels 30 del segle passat. Després d'haver omplert molts de diaris, còmics, i haver-se convertit en sèrie de televisió d'èxit als anys 60 i 70, els Adams es van convertir també en protagonistes d'un musical creat per l'Andrew Lipa, en Marshall Brickman i Enric Ilaiz, que es va estrenar a Broadway l'any 2010 i que s'ha pogut veure des d'aleshores a molts altres indrets, com per exemple a Madrid, on es va poder veure al Teatro Calderón l'any 2017. Anem a escoltar, i qui tingui parella de ball i vulgui també ballar, aquest tango, El Tango de Amor, titulat així en castellà, fins i tot el musical original de Broadway, de La Família Adams.

Heu fet com nosaltres, com en Joan i jo? Heu tancat els ulls i heu intentat imaginar-vos en Gómez, la Mortícia i aquella rosa que porta la Mortícia als llavis? Doncs bé, deixem els Gómez no dic els Adams, deixem en Gómez i la Mortícia els Adams i anem a un altre tango. Un altre tango, aquest serà l'espectacle que jo us deia tropical de més enllà de l'Atlàntic. Doncs el proper tango que escoltarem pertany a l'espectacle de teatre musical titulat Òpera d'un malandro, un musical que ja és tot un clàssic del repertori de teatre musical a Brasil. Òpera d'un malandro és un musical tropical creat l'any 1978 pel poeta, compositor, guitarrista i cantant Chico Buarque de Holanda i que és una versió molt personal i també molt brasilera de l'òpera de Tres Rals de 1928, composta per en Kurt Weill i amb lletres i llibret del dramaturg Bertolt Brecht, que a la vegada, escolteu bé, a la vegada està basada en The Beggar's Opera, que podríem traduir com l'òpera del mendicant o l'òpera del vagabund, escrita per en John Gay i representada per primera vegada, escolteu bé, el 1728, 250 anys abans que l'òpera d'un malandro, que ara escoltarem, i considerada un dels primers espectacles de teatre musical de la història. Teatre musical, que no pas òpera, que consti, eh? I que va ser font d'inspiració de les posteriors operetes del Gilbert and Sullivan o d'en Jacques Offenbach. Però tornem a l'òpera d'un malandro de 1978, que és una història amb pillos, mafiosos, prostitutes i gent d'aquesta calanya que es busca la vida per sobreviure en moments de crisi econòmica. En aquest cas està ambientada al Brasil dels anys 40 del segle passat. I aquest musical es titula l'òpera d'un malandro. La paraula malandro és una paraula típicament brasileira que defineix un personatge típic d'aquell país. Un tipus de personatge conegut per la seva astúcia, malícia i habilitat per adaptar-se a situacions adverses. És una mena d'un individu llest que utilitza la seva intel·ligència i enginy per sortir-se'n bé a la vida, sovint al marge de la llei. Aquest tipus de personatge, que podria ser l'equivalent aquí, podria ser el Lazarillo de Tormes, doncs és recurrent a la cultura popular brasilera, sent retratat tant a músiques com, per exemple, el samba, i en obres literàries de tot tipus, entre elles al teatre, especialment en el gènere de la comèdia. La trama d'aquest musical, de l'òpera d'un malandro, gira al voltant del malandro protagonista, que és en Duran, que és un proxeneta disfressat de venedor d'èxit. Altres personatges d'aquesta òpera d'un malandro són la Vitòria, que és la madame d'un bordell, la Teresinha, la filla d'aquesta, que s'enamora perdudament d'en Max, que en Max és un ciutadà de classe alta, vividor, mafiós i corrupte, que té un policia que està totalment immers en diverses corrupteles, que es diu Chaves, que és el seu millor amic. També hi apareix en aquest musical la Jenny, que és una transexual promíscua que sovint és atacada a pedrades pel carrer. I en aquest musical hi apareixen molts més altres personatges representatius dels baixos fons del Rio de Janeiro dels anys 40 del segle passat. Prostitutes, contrabandistes, mendicants i gent de mala vida són els protagonistes d'aquesta comèdia musical a ritme de samba i bossa nova, que també inclou un tango entre els seus números musicals, i que és el tango d'Ocovil, que en català podríem traduir com a tango del cau o de la guarida, que fa referència al lloc on es reuneixen els contrabandistes d'aquest musical i és on en Duran dona la benvinguda al cau a la seva enamorada Teresinha, que tot i que està enamorada d'en Max, s'acaba casant amb ell. És ben bé com una telenovela brasilera, d'aquelles que ens feien fa anys per TV3. Anem a escoltar el tango d'Ocovil.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: I després d'aquest tango de Covil, de l'òpera d'un malandro, canviem de guarida i ens anem directes a la vivenda d'un matrimoni. Un matrimoni encara relativament jove, que ja porten força anys de casats, i carregats de fills, que encara s'estimen i encara senten el desig sexual de l'un per l'altre, però que quan s'acaba el dia, entre la feina, els fills i totes les seves obligacions diàries, acaben tan rendits que només volen dormir i descansar, i descuiden allò que tant els agradava fer abans. Avui, però, serà un dia diferent. Avui, per fi, després de molt de temps, ho faran. Això que us acabo d'explicar és el que ara escoltareu en forma de tango. Un tango força divertit, tenint en compte que els tangos són com són, alguns molt tristos, que pertany al musical T'estimo, és perfecte, ja et canviaré, en composició musical d'en Jimmy Roberts i lletres i llibret d'en Joe DiPietro, que es va estrenar el 1996 a l'Off-Broadway. Ja ho veieu, igual que Rent, i que, per tant, aquest any també celebrarà el seu 30è aniversari. I aquest musical, el T'estimo, és perfecte, ja et canviaré, ha estat representat arreu del món. A diferència de Rent, va continuar molt més temps a l'Off-Broadway, tant de temps que és un dels espectacles de tota la història dels musicals que més anys s'ha mantingut en cartellera a l'Off-Broadway. A Madrid i a Barcelona, en castellà a Madrid i català a Barcelona, n'hem pogut veure diverses produccions, amb diferents repartiments, sota les ordres de diferents directors i directores, que sempre han tingut molt d'èxit i que han rebut molt bones crítiques, tant per part del públic com per part de la crítica especialitzada. D'aquest musical, que no segueix una línia argumental, sinó que està feta a base d'escenes interpretades totes elles per dos actrius i dos actors que es desdoblen fent tots els papers de l'auca, ara n'escoltarem el tango del matrimoni, que interpreten, canten i ballen la Montserrat Rius i en Frank Candet. El matrimoni del musical T'estimo, és perfecte, ja et canviaré, que es va poder veure el 2013 al Teatre Poliorama de Barcelona.
2: Què has passat per la reunió de veïns?
3: Sí.
2: Justo.
3: Has pensat a trucar al lampista?
2: Sí. T'has passat per la tintoreria a recollir?
3: Sí. Has portat el cotxe al taller?
2: Sí. T'has passat pel súper?
3: Sí. Has portat els nens extraescolars?
2: Sí. I t'has fet els deures amb ells?
3: Sí. I els he ficat al llit.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: I com t'has fet?
3: Els he promès que els portarem a Disneyland París.
4: Només per anar a dormir?
5: Ai, estava destrossat. I ells estaven tirant els peixos tropicals pel cap, jo ja no podia més, tu. Els he dit el primer que m'ha passat pel cap. D'aquí 2 mesos els diem que Disneyland París s'ha cremat. Ai, nen, s'ha cremat, tu. Au, s'ha cremat. Me'n vaig a treure les escombraries i me'n vaig al llit.
2: Carinyo,
3: sí?
2: Vols que t'acompanyi?
3: No, encara em veig amb cor de treure les escombraries tot sol.
2: No, que si vols que t'acompanyi al llit.
3: Al llit? Però si només són 3:15. Ei, sí o què?
2: Ai, no sé, tu en tens ganes o què?
3: Jo sí, moltes.
2: I doncs?
3: Les escombraries poden esperar demà.
2: Ai, espera un moment. Encara he de posar el suavitzant.
3: Els nens s'han resistit, però...

0: Garradanti!
1: Tot ens va bé.
2: I després de riure una estona amb el T'estimo, és perfecte, ja et canviaré. Això que estem escoltant de fons és el conegut tango titulat Hernando's Hideaway, que pertany al musical The Pajama Game, creat el 1954 per en Jerry Ross i en Richard Adler, i que sonava en una escena molt còmica de la pel·lícula de 1959 Some Like It Hot, comèdia dirigida per en Billy Wilder, que nosaltres coneixem amb el títol de Con faldas y a lo loco, en castellà, i Ningú és perfecte, en català. En aquella escena, aquest tango el ballen dos homes, un dels quals fent-se passar per dona sense que l'altre, enamoradíssim com està d'ella, se n'adoni de l'engany. El tango que ara escoltarem a continuació, que pertany al musical Víctor o Victòria, el ballen no dos homes, sinó dues dones, i una de les quals es fa passar per home sense que l'altra, una rossa sexy i molt curta de gambals, se n'adoni que és una dona fent-se passar per un home que a la vegada es vesteix de dona quan actua perquè és transformista. El musical Víctor o Victòria, rèplica gairebé exacta de la pel·lícula del mateix títol de 1982, dirigida per en Blake Edwards, es va estrenar a Broadway l'any 1995 amb la pròpia Julie Andrews com a protagonista, donant vida al mateix personatge que ja havia interpretat anys enrere a la gran pantalla. Del Víctor o Victòria teatral, ara n'escoltarem el tango que ballen la Victòria Gran, fent-se passar pel comte i transformista Víctor Grzinski, i la Norma Cassidy, artista de cabaret, rossa sexy i curta de gambals, promesa de l'empresari King Marchand, el qual vol deixar en evidència el comte Grzinski i descobrir-lo com a dona davant de tots.
3: Oh, a tango! Come on, King! Tango me!
4: Sorry, Norma, my tango's a little rusty. But I'll lay 8 to 5. The Count does a great tango.
3: Oh, yeah, great! Come on, Count. King still thinks you're a dame. Let's show him.
5: Miss Cassidy.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: I després d'aquestes dues dones ballant un tango, ara seran dos homes, un de més jove i l'altre de més gran, els que cantaran i ballaran el proper tango. Qui són aquests dos homes? Segurament us ho esteu preguntant. Doncs ara jo us els presento. L'un és el senyor Mushnik, el propietari d'una floristeria de Skid Road, i l'altre és el seu empleat, en Seymour, que des que ha portat una planta exòtica a la botiga, el negoci va millor que mai, i cada vegada venen més i més clients a la floristeria Mushnik a veure aquesta exòtica planta que cada dia es fa més i més gran. Una planta que desperta gran interès per part de tothom. El que no saben els clients i clientes de la floristeria és que es tracta d'una planta carnívora que demana sang constantment al pobre Seymour i que l'incita a cometre crims per tal d'alimentar-se, perquè la planta està famèlica. Estic parlant de The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors, en composició musical de l'Alan Menken i lletres i llibret d'en Howard Ashman, que es va estrenar a l'Off-Broadway el 1982 i que compta amb un tango entre els seus números musicals. Mushnik and Son, músic, Mushnik i fill, és el tango en qüestió. Moment en què el senyor Mushnik demana al seu empleat Seymour que vol adoptar-lo. Vol ser el seu pare adoptiu per tal que aquest no se'n vagi amb la planta Odridos o una altra floristeria de més categoria i el deixi pel plantat allà a Skin Road. Anem a escoltar Mushnik and Son, Mushnik i fill, el tango del musical, la botiga, la petita botiga dels horrors, una cançó que combina amb gràcia i precisió el tango amb algunes pinzellades musicals, pareu-hi atenció, de música tradicional àbria.
2: He'll think about it. He'll think about it.
3: I don't like that guy, Mr. Mushnik. And you should hear the way he talks to Audrey.
2: God in Himmel, no, the kid just said he'd mull it over.
3: No wonder she looks so unhealthy. It's enough to make you sick.
2: If he left me, if Seymour...

0: Come kiss me quick.
1: Please don't make me sick.
0: Mushnik Hanson.
2: I després d'aquest Mushnik Hanson del musical de Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors, concretament del muntatge aquest que heu escoltat, és del muntatge que es va poder veure a Broadway l'any 2003. I us vull donar una petita notícia, però no sé si la puc donar, jo la donaré. Properament, la botiga dels horrors es podrà veure, i no sé si aquesta temporada o la vinent, a la Sala Cabanyes de Mataró. És a dir, aquí al costat. Només haurem d'agafar el tren o el cotxe i anar a la Sala Cabanyes de Mataró. En Joan Bosch ens diu, això sí funcionen bé els trens. És veritat, que els trens van molt malament últimament, eh? Mare meva. Bé, deixem Broadway, deixem Nova York, deixem l'Skin Road i deixem la floristeria del senyor Mushnik i ens n'anem, si funcionen també els trens, al paral·lel de Barcelona. Jo crec que en aquella època potser funcionava millor, oi que sí? Perquè ens n'anem a la Barcelona de principis del segle XX. Potser aleshores Joan funcionava més millor. Que és l'època en la qual està ambientada històricament i musicalment el proper musical. Flor de nit va ser un musical produït pels de Goy de Gom que es va estrenar al Teatre Victòria de Barcelona a la primavera de 1992 després d'una renovació en profunditat que van fer de l'històric Teatre del Paral·lel, el Teatre Victòria, aleshores propietat de la productora 3x3 Societat Anònima, formada pels propis de Goy de Gom, el Tricicle i Anexa. Ara que diem això de renovació en profunditat, jo crec que les línies de Rodalies de Catalunya s'haurien de renovar en profunditat, però en profunditat i ben fetes. Bé, tornem al Flor de nit. Flor de nit era un homenatge a la Barcelona de principis del segle XX, la Barcelona de les classes benestants, la Barcelona dels menestrals i les revoltes proletàries, la Barcelona del pistolerisme i la Barcelona dels espectacles nocturns del Paral·lel. D'aquest musical, de Flor de nit, si l'heu vist i el recordeu, és clar, us vindran a la ment algunes cançons, les més conegudes, com la que dona títol a l'espectacle Flor de nit, que canta la Rosa, la protagonista del musical, que de dia treballa a la fàbrica i de nit és cupletista. També el couplet L'amor és sec, que interpreta la Mimi, l'estrella del local de varietats del Gran Tonet, o l'apoteòsic himne del Paral·lel, que cantaven i ballaven tota la companyia en ple. Però a part d'aquestes tres cançons tan conegudes, també n'hi havia moltes d'altres en aquest musical, entre elles un tango, el que ara escoltarem. Un tango amb composició musical de l'Albert Guinovart i lletra de Manuel Vázquez Montalbán que porta per títol Lo profundo es la piel i que està interpretat per l'Eugeni Soler, que era qui donava vida al personatge d'en Flavio, al musical Flor de nit.

I mentre sonava aquest tango del Flor de nit, ens hem trobat amb un dilema. Havíem deixat pel final dos dels tangos més coneguts del teatre musical. L'un és un número musical de llarga durada, dura més de 7 minuts, i l'altre amb prou feines arriba a 3. Escoltar-los tots dos no serà possible. No sabíem si seria possible, però amb en Joan, el nostre tècnic, mentre sonava el tango de Flor de nit, hem decidit que els escoltarem tots dos. Però ho farem de la següent manera. Ha tingut una bona idea el nostre tècnic. D'aquest tan llarg, n'escoltarem només un fragment, el fragment final. I l'altre, per acabar el programa, l'escoltarem sencer.

0: Chukotan ko sam
1: bersa. Never 17, the spread eagle.
2: Artistic differences.
3: I bet you would have won the stage.
4: Millor això que res. Oi? De fet, aquest número musical, això que heu escoltat, es repeteix 5 vegades com 5 assassines l'interpreten, canten i ballen. Però el Cel Bloc Tango del musical Chicago avui no podia faltar. És que ens l'hem deixat per massa tard. I el que passa que si l'haguéssim posat al principi, doncs no hauríem pogut escoltar altres cançons. I també vull que vosaltres escolteu cançons d'altres musicals que no són tan famosos ni tan populars. Aquest que acabem d'escoltar, aquest trosset del Cel Bloc Tango, pertany al muntatge original de Broadway, el de 1975. I és que Chicago ja té 50 anys i segueix representant-se arreu del món amb les mateixes coreografies d'en Bob Fosse. 50 anys té Chicago, 30 anys Rent i 30 anys T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Tres musicals que ja podem ben dir que són ja tres clàssics. A part d'aquests tres musicals i els altres que avui hem vist, també hi podem trobar tangos a molts altres, com per exemple el musical She Loved Me amb el seu tango tragic. També el musical Irene, escrit Irene, amb el seu The Great Lover Tango, el tango del gran amant, a l'espectacle Love Music, en composició musical d'en Kurt Weill, o el Peter Pan de 1954, on qui té el seu propi tango és el capità Garfi. I com a curiositat també us diré que hi ha un tango de 2 minuts a l'interior d'una cançó molt i molt i molt coneguda, de La Bella i la Bèstia. Però com que aquesta cançó l'escoltarem d'aquí unes setmanes, ja us ho recordaré aleshores i us diré que us hi fixeu. I acabarem el programa d'avui igual que hem començat, amb el tango A Media Luz de fons i un altre tango també amb nom de dona. Si hem començat amb el tango Morín del musical Rent, acabarem amb el tango de la Roxanne del musical Moulin Rouge, aquell musical jukebox on canten i ballen cançons de totes les èpoques i tots els estils, basat en la pel·lícula del mateix títol del 2001, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor. Moulin Rouge, el musical, es va estrenar a Broadway l'estiu del 2018 i en aquest musical hi podeu trobar musicalment parlant una mica de tot. Una cançó de l'Edith Piaf, una de la Beyoncé, una de la Katy Perry, una de Nat King Cole, la Madonna, l'Elton John, un fragment de l'òpera Carmen de Bizet, el Lady Marmalade de la Belle, una cançó de la Marilyn Monroe o una cançó dels Police, el grup d'on va sortir l'Sting, com és Roxanne. Una Roxanne, però transformada en un apassionat tango. Doncs ara l'anirem a escoltar, però abans dir-vos doncs, que en Joan Bosch, a les Vies del So, la Susana Lázaro, a la producció musical, i qui us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, us donem les gràcies si ens heu estat acompanyant tota aquesta estona en directe o si ens heu escoltat en un altre moment a través de la web de Ràdio Arenys, on hi tenim penjats tots els programes emesos fins ara. Per si els voleu tornar a escoltar o si us ha escapat alguna dada o alguna data que us hem donat i la voleu doncs, recuperar i apuntar-vos-la. Que jo sé que hi ha gent que s'apunta a algunes coses de les que diem. Gràcies per ser-hi i escoltar-nos. I si el programa d'avui us ha agradat, d'aquí 15 dies, perquè la setmana que ve hi ha ple municipal, tornarem a trobar-nos i us oferirem un nou Tot ens va bé que estarà dedicat a l'art, en la seva vessant més plàstica. Un parell de pintors, una pintora, una escultora, un arquitecte i un artista plàstic, entre d'altres, tots ells i elles de renom, seran els protagonistes del proper programa. I ja pot més afegir, només desitjar-vos, com cada setmana, que passeu una bona nit, que descanseu i ens tornem a trobar de nou aquí, a Ràdio Arenys, d'aquí 15 dies. I ara ja us deixem amb

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Ràdio Arenys, primera.
2: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre que el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicació cada orografia del terreny i amb unitats de Graf i EPAF helitransportades que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir aquest incendi dins dels eixos de contenció. Recordem, com us deia, que és un incendi d'una zona d'alta muntanya molt vertical i de molt difícil accés, que està fent que es compliqui molt aquestes tasques d'extinció pels bombers. Paral·lelament, avui els bombers també han tingut un petit incendi de vegetació al Capraza Llançà. En aquest cas, el cos de bombers han perimetrat amb línia d'aigua l'incendi i ja l'han començat a desescalar el dispositiu. Per la seva banda, agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa, aquest pla per al risc d'incendis d'avui, amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. I parlem del temps, si és que en prealerta el pla Inuncat, però de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. Per aquest mateix motiu, però també amb les pluges que poden caure avui, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant, com us dèiem, avui diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. I parlem de successos, i és que una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola morta avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a les passades 10 minuts de les dues, alertant que un banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. I en afectacions de mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies quedarà interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe oferirà servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha sortit de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

Molt bé, i a continuació posarem una cançó que quan anàvem als guateques i ballàvem, bé, hem ballat un twist o un rock o així, i ens asseiem perquè estàvem, bueno, perquè havíem fet molt exercici, i a continuació sonava el Gilbert Bécaud. Doncs, mare de Déu, com ens aixecàvem a ballar Le Pentenant.

0: Tenim una trucada. Hola, guapa. Bon dia i bona hora. La més fidel.
1: I bon jour, i bon jour.
0: Sí.
1: Espera, que baixo la ràdio.
0: Sí.
1: Perquè ja li he dit a la Marina, dic, aquí, mi companyera de l'alma, la ràdio, i bueno, el programa no puc fallar.
0: Sí, ressona una miqueta, baixa-la una mica més, carinyo.
1: Ja ho he fet, per això m'he aixecat. Bueno, mira, doncs, a veure, ja que anem de franceses, perquè a mi també saps que m'encanta França i els francesos, bueno, la França, perquè diu que el meu cognom ve d'allà, bueno, és igual.
0: Sí, ja m'ho vas dir.
1: La qüestió és que he pensat en la cançó aquesta, ja que estem a l'estiu, Voyage, sí, la Marina ja ho sap. I a més, és que aquesta cançó, si escoltéssiu la traducció o veiéssiu, parla viatjar, però no per viatjar de diguéssim, d'estiu ni res, a l'amor. O sigui, parla de viatjar cap a l'amor, o sigui, sempre s'ha de buscar. I aquesta és la cançoneta que avui us demano.
0: Sisplau. Molt bé, reina. Sí, bueno, perquè ara posarem unes quantes de franceses, després una italiana,
1: les italianes també n'hi ha de maques,
0: hombre,
1: però ja que heu començat amb aquesta,
0: sí,
1: del Gilbert Bécaud, magnífic,
0: era fantàstic.
1: A viatjar cap a l'amor.
0: Molt bé, reina meva, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Si Déu vol.
0: Vale.
1: Vale.
0: Vinga, adéu, carinyo.
1: Bon dia.
0: Adéu.

0: Tenim una altra trucada. Bon dia i bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
1: Amb en Romà.
0: Hola, Romà. Què tal? Com estem?
1: Bé, li dedico un disco a la Maria Antònia Llançà. Que bonita és Barcelona.
0: Molt bé. D'aquí, de l'Antonio Molina o d'aquí?
1: De l'Antonio Molina.
0: Vale, doncs pues que bonito és Barcelona de l'Antonio Molina.
1: Sí.
0: Molt bé. Molt bé, Romà. Estic molt contenta que hagis trucat. Feia dies que no...
1: Ai, jo també molt contenta de poder parlar amb vosaltres i saludar-vos.
0: Moltes gràcies. Doncs res, aquí estem durant l'estiu, fins al 27 d'agost, em sembla que és, els dimarts i els dijous. El dissabte vale. No hi ha programa.
1: Vale.
0: Vale?
1: Vale.
0: Vinga, maco, doncs fins quan vulguis. Aquí
1: apa.
0: Estem. Vale?
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs, Maria Antònia, en Romà, per tu, que bonito és Barcelona, de l'Antonio Molina.

Molt bé. Doncs després d'escoltar aquesta cançó de l'Antonio Molina, que per mi fa una descripció molt xula de Barcelona, el Tibidabo i el mar, és una... No sé qui va ser que em va dir una vegada que Barcelona tenia forma de botifarra, perquè quedava tancada entre la muntanya i el mar. De qualsevol manera, és preciosa. Clar, que Arenys s'endú la palma. Vinga, i ara a continuació, seguint amb les cançons franceses, escoltarem a l'Edith Piaf amb Himne a l'amor, una cançó que jo la trobo meravellosa.

aquesta dona tan petiteta, l'Edith Piaf, que va tenir una vida molt, molt moguda, pobreta, molt, molt tràgica, però al final es va casar amb un home 20 i escaig d'anys més jove que ella, el Teo Sarapo, que casualment ella va morir amb 48 anys i no sé si va ser un o dos anys després va morir el Teo Sarapo. A continuació, dedicada al meu veí Alberto Durán, perquè li encanta, la Marie Laforet ens interpreta La Playa.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Ai, que maca. Estava escoltant a la Mary Lafred i la recordo amb la pel·lícula aquella que va fer amb l'Alain Delon. Em sembla que es deia Pleno Sol. I l'enfocaven, hi havia uns primers planos de la seva mirada, dels seus ulls, i tenia uns ulls preciosos. Era, francament, molt maca. I aquesta cançó és preciosa. I ara, a continuació, escoltarem a un altre francès que també a mi m'agrada molt i que també va tenir molt d'èxit, que és el Charles Aznavour, amb Venècia sin ti.

Escoltant aquesta cançó, no tinc més remei que felicitar el company, el meu company de programa els dissabtes, en Joan Cintes, i en el Porres, Josep Porres, que tant un com l'altre van aconseguir que en el festival que es va fer del Playback, el teatre principal, aquesta cançó sonés de meravella, perquè el Cintes és supercrac. I en Porres també, i a més és el que prepara les pantalles, i us asseguro que hi havia una pantalla amb góndoles tan fabulosa, una imatge de Venècia tan bonica, que quan cantava el Joan donava la sensació de que el mar de la pantalla, les onades es movien. De veritat que va ser fabulós. Moltes felicitats, Joan, que vas fer plorar molta gent, i el Josep per la pantalla. Val? I a continuació escoltarem a la Sylvie Vartan amb una cançó que jo, una vegada que havia d'anar amb una festa, una nit, que no em deixaven sortir mai, però com que era a casa del germà del meu pare i venia el meu germà, doncs sí que m'hi van deixar anar. I jo em vaig passar tot el dia, estava treballant a la perruqueria, i tot el dia cantant aquesta cançó de la Más Bella del Baile. No sé per què, potser perquè pensava que m'hi sentiria jo. Pretensiosa, no? Bé, doncs la Sylvie Vartan ens interpreta la Más Bella del Baile.

Bé, doncs aquesta cançó normalment, bueno, normalment la tenia la versió en espanyol i jo sabia la versió en francès, en italià no l'havia sentit mai, però com que la cançó és molt maca, doncs també sona bé. A continuació, escoltarem el Jacques Brel, que ens interpreta, diuen que és la cançó d'amor més maca que s'ha escrit. Ne me quitte pas.

0: Bé, coses del directe. En comptes de sonar el Neme Qui Té Pa, ha sonat en Frank Sinatra amb una cançó que també és preciosa, el My Way. I al telèfon tenim una persona que jo m'estimo molt. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau? Hola? Ah, que no l'has trucat encara? Pues, ah. Ha tallat ell la trucada? Vaja. Bueno, doncs posa la cançó del Jacques Brel, el Neme Qui Té Pa.
1: Hola.
0: Hola, què tal? Hola. Què ha passat?
1: No ho sé, se m'ha tallat el telèfon.
0: Bueno, sí. Estic molt contenta,
1: Sí, home, després dels halagos que m'has fet...
0: Carinyo escolta... meu, no he dit res, ni... Que va, m'he quedat curta. I si no, pregunta-li, pregunta-li al teu germà. La veritat és que tot ho fas bé, o sigui, perquè, imagina't, però aquesta, esclar, era impressionant, la pantalla i tal, i tu...
1: Sí, va ser molt maco.
0: Molt
1: sí.
0: Maco, molt maco. De fet, és que tot el que feu és maco.
1: Vull dir, sí, home, però tot tu en ets conjunt un campió. Està molt bé.
0: Tot, de veritat, però vaja, tu ets un campió, vale?
1: No, home, no, tots som campions.
0: Tots, de veritat que sí, que no.
1: Està la presentadora.
0: Moltes gràcies. Això diuen pel carrer, que tots, sí. Ho fem, que tots ho fem molt bé. O sigui que sí, Som sí, els home. Millors. Molt bé, carinyo. Escolta, mi, que em demanaràs una cançoneta?
1: Sí, bueno, ja l'he dit a la Marina, sí. He demanat els Platters amb el tema que va dedicat per tu i per la Xerín.
0: Què és?
1: I per la meva dona.
0: Molt bé. Què és?
1: Smokey in Your Eyes.
0: Ai, molt bé, sobretot per la Xerín, que amb sí, aquesta home. Cançó va conèixer el seu xato.
1: Sí, però bueno, és una sí. Cançó que l'hem ballat de tot.
0: Hombre, i tant, tots, per descomptat. Molt bé, doncs escoltarem els Platters, que a mi m'encantaven, amb El humo ciega tus ojos. ¿Vale?
1: Pues vinga, vinga.
0: Molt bé, carinyo, petonets i petonets a la Maricín. ¿Vale?
1: Vale, gràcies.
0: Us estimo. Adéu, carinyo. Adéu, adéu.

Bé, i a continuació escoltarem amb una veu molt potent el Tom Jones amb la cançó que el va fer famós, almenys aquí, Delilah.

Bé, i després d'aquesta meravella, n'escoltarem una altra. Per mi, el millor. No el millor, l'únic. En Christian ens interpreta el Ghost. La melodia desencadenada, però que la pel·lícula Ghost era la música de fons, o sigui, la música de la pel·lícula, i bé, i li han canviat el nom. Vale? Doncs escoltem en Christian amb Ghost.

0: Ràdio Arenys.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
1: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
2: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
2: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Escoltant Ràdio Arenys.
4: A de alfa, altura, alien. B de bandida. C de coqueta. D de dinamita. E de expansiva, emperatriz, enigma, enterada. F de flux, ion. G de guapa. H de hondura. I de inteligencia artificial. J de jineta. M de motomami. Motomami, motomami, motomami, motomami. N de ni se te ocurra ni pensarlo. O de orquídea, P de patrona, Q de qué reinona, R de racineta, racineta rango, racineta rango, S de sata, T de titánica, U de ultrasonidos, V de vendetta, W de Willy Colón, de Winterfall también, X de te despejo la X en un momento, Y de yenes, de llantas, y Z de zarzamora. O de zapateao. O de zorra también.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Saneta, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat, per la seva banda, ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicada orografia del terreny, i amb unitats també sobre el terreny helitransportades, que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi a dins dels eixos de contenció. Per la seva banda, també els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per a aquest risc d'incendis d'avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I en prealerta el Pla Inuncat de cara a demà al Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre amb una previsió d'intensitat de pluja d'uns 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Precisament també per aquesta probabilitat de pluges. Però en aquest cas, avui la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes, com dèiem, durant aquesta tarda. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, és que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat travessar la frontera espanyola en aquesta crisi. I ens anem en cultura i parlem de la Garriga, del Vallès Oriental, que tanca la festa major aquest dilluns amb el repic de campanes manual. Ens ho explica des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
2: La Garriga compta amb un teixit associatiu i una voluntat de mantenir viva la tradició i la cultura molt important. Prova d'això és el procés de recuperació del repic manual de campanes al poble que ha encapçalat el veí local Víctor Rodríguez, que també ha impulsat una recerca i investigació sobre la història de les campanes del poble. I serà dilluns a les 11 de migdia, demà, quan es pugui sentir el toc especial de Festa Major. Rodríguez explica com s'ha aconseguit que es tornessin a tocar les campanes.
3: Ha estat una tasca de recerca, ha estat una tasca també de coordinació d'un grup, de posar energia, d'engrescar gent, que s'han deixat engrescar sols, la veritat, i que tothom hi ha portat moltíssim, i una mica també de neteja i de posar al dia, pintar doncs, algunes baranes, algunes fustes del campanar.
2: L'autor de la melodia és el músic i campaner Fèlix de Blas, que ha aprofitat la nota de cadascuna de les quatre campanes del campanar de l'Església de Sant Esteve de la Garriga per fer-ho realitat.
1: I en esports, Lorena Vives ha repetit victòria al Tour de França femení i s'ha imposat a l'esprint en la segona etapa en final a Ginebra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: precio del cielo.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. Moonbikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Moonbikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
6: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
5: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
0: Ràdio Arenys.

0: Moto mami.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera música.
2: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys és entreteniment.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
3: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
4: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
5: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
4: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
5: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
4: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
0: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet a Vilaller continua actiu amb dos focus que ja han afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers hi han treballat durant tot el diumenge amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats sobre el terreny. El foc ha tornat a generar un pirocúmul aquesta tarda i els efectius han concentrat els esforços a evitar que avanci cap a la vall d'avui. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i podria mantenir-se actiu encara uns dies. Els agents rurals apunten que l'origen més probable seria l'impacte d'un llamp. Per la seva banda, també els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis, avui precisament amb una cinquantena de municipis en nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. Hi ha en prealerta el pla Inuncat, que l'ha activat Protecció Civil de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja d'uns 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. I canviem de terç i parlem de política i parlem de la crisi migratòria de Ceuta, ja que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que havien intentat travessar la frontera espanyola en aquesta crisi a Ceuta. Han actualitzat aquestes xifres durant aquest mateix matí, mentre que a Europa es convoca una reunió de ministres per aquesta següent setmana, de ministres de l'Interior, per tractar aquest fet. I en plana de successos, una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut passades 10 minuts a les 2, alertant que un bona banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. I encara en plana de successos, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís el divendres 31 de juliol al migdia de la localització de tres projectils antiaeris a l'interior d'un pis de l'Eixample de Barcelona. La troballa es va fer en el marc del buidatge d'un immoble del carrer de Nàpols i es van activar els TEDx per recollir els obusos i així destruir-los amb seguretat. I encara seguim en aquesta plana perquè hem de parlar d'una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil que ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I per últim, en esports, l'Orena Vivivés ha repetit victòria al Tour de França femení i s'ha imposat a l'esprint en la segona etapa en final a Ginebra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. Moments d'òpera.
2: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La passada setmana vam dedicar-la a la desconeguda Imas Nadieri, la poc coneguda òpera de Verdi que va estrenar a Londres amb un èxit clamorós. Avui de nou, una obra poc coneguda del geni italià, Il Corsaro.

Il Corsaro, és a dir, El Corsari, és una òpera dividida en tres actes, amb música de Giuseppe Verdi, i llibret en italià de Francesco Maria Piave, tot i que basat en el poema El Corsari, de Lord Byron. L'estrena va ser el 25 d'octubre del 1848 a l'actual Teatre Verdi de Trieste. En quant als personatges que apareixen en aquest Corsari, Corrado és el capità dels pirates, un tenor, Medora, l'amor de joventut de Corrado, paper per soprano, el paixà Seid és el paixà de Coron, un paper per baríton, Gulnara és l'esclava favorita de Seid, paper aquest per soprano. Aquests són els personatges principals que intervenen en aquest poc conegut títol de Verdi. De fet, Verdi va expressar el seu interès en el poema de Byron, El Corsari, l'any 1844, quan estava planejant una òpera per Venècia, però no hi havia un baríton que fos l'adequat. Així, l'any 1845 havia de compondre tres òperes, una per ser estrenada a Londres, però es va trobar amb diverses dificultats, tal com ja us vam comentar al programa dedicat a Imas Nadieri de la passada setmana. L'òpera que finalment es va estrenar a Londres, tot i la seva inicial, que era que fos Il Corsaro, finalment va ser, com dèiem, Imas Nadieri. Però Verdi ho va descartar en trobar l'òpera massa freda i teatralment ineficaç. Per tant, Imas Nadieri es va convertir, com dèiem, en l'òpera per a Londres, i Verdi i el seu ajudant Emanuele Muzio van viatjar a la capital britànica a finals de 1847 per la seva estrena, que es va celebrar el 22 de juliol d'aquell 1847. Després, el compositor va tornar a París, on va romandre durant 2 anys, mentre que Muzio va tornar a Milà. Després d'Imas Nadieri, per tal de satisfer l'òpera que tenia pendent per Lucca, Verdi va proposar Il Corsaro. Se li va oferir una contraproposta, però que va rebutjar, i des de París, al febrer del 1848, Verdi va enviar la partitura completa a Lucca a través del seu col·laborador Muzio. Malgrat que Verdi ja era un compositor de gran èxit a Itàlia, l'estrena va passar molt desapercebuda, en bona part a causa de diversos problemes a l'hora de posar en escena el títol. Tanmateix, a més de la ciutat de Lucca, l'òpera es va representar a Milà, Turí, Mòdena i Venècia l'any 1853. En tot cas, anem a conèixer aquest Il Corsaro de Verdi, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. L'acció del primer acte d'Il Corsaro de Verdi comença al vaixell de Corrado, a prop de l'illa. L'illa està controlada pels corsaris o pirates. Un cor introdueix a Corrado, el capità dels pirates, que està a l'exili. Lamenta la seva condició actual, però rep una carta amb informació militar sobre el paixà turc Seid. El convenç de navegar amb els seus camarades i immediatament comença a reunir les seves tropes. Canta Josep Carreras.

La següent escena d'Il Corsaro de Verdi es desenvolupa a la casa de Medora. Medora està sola i està ansiosa pel retorn de Corrado. Acompanyada de la seva arpa, canta una preciosa ària, però vagament sinistra. Un pressentiment sembla dir-li que les coses sortiran malament. En tot cas, canta des d'una veu angelical la soprano catalana Montserrat Caballé.

Quan finalment arriba Corrado, els dos canten un duet que capta tant la serenitat del seu amor com la incertesa del seu futur. Medora demana a Corrado que no marxi, però finalment parteix per anar a enfrontar-se al Paixà. Jesse Norman és Medora i Josep Carreras, Corrado, els dos dirigits per Lamberto Gardelli.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els moments d'òpera. El segon acte del Corsaro de Verdi comença a l'harem del paixà Seid. Les esclaves de l'harem tenen cura de Gulnara, el favorit del paixà. No obstant això, Gulnara no està satisfeta amb les atencions del paixà. Ella es burla de la vida a l'harem i vol la llibertat i l'amor veritable. Un eunuc convida Gulnara a un banquet de celebracions anticipant la victòria del paixà en l'eminent batalla marítima amb els corsaris. Ella expressa l'esperança que alguna cosa millor li pot esperar a la vida, somiant que els corsaris les alliberaran i les dames de l'harem li diuen que sou l'esperança de totes. Montserrat Caballé és de nou Gulnara.

Said i els seus homes expressen els seus sentiments que Allah els protegirà. Un esclau pregunta al paixà si un mariner, que aparentment ha estat escapat dels corsaris, podria ser admès. Said li atorga una audiència i l'interroga. De sobte tothom s'adona que hi ha flames al mar. La flota del paixà està cremant. A mesura que el mariner es treu la seva disfressa i es presenta com a Corrado, els seus corsaris envaeixen el banquet i es produeix una batalla. Al principi sembla que Corrado i els seus homes guanyaran, però cometen un error fatal. Veient que l'harem està cremat, Corrado decideix rescatar Gulnara i les altres dones. Això dona temps al paixà i als seus homes per regrupar-se. Prenen aleshores presa Corrado i Said se li confronta i condemna Corrado a una mort espantosa, però Gulnara li mostra gratitud per haver-la salvat a ella i a la resta d'esclaves. A més de carreres i cavaller, Gianpiero Mastromei és el paixà Said.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte. Seguim els moments d'òpera. A l'inici del tercer acte d'Il Corsaro de Verdi, Said està gaudint de la seva victòria, però no està del tot satisfet. Té por que Gulnara, la seva favorita, s'hagi enamorat de Corrado. Assegura que la mort de Corrado s'apropa, ja que té set de venjança. Gulnara reconeix que estima a Corrado i això enfurisma a Said. Montserrat Caballé és Gulnara, mentre que Gian Piero Mastromei és Said.

Corredor, després d'haver subornat un guàrdia per deixar-la entre la seva cel·la, Gulnara promet ajudar-lo, lliurant-li un ganivet per matar Seid. Corredor rebutja la seva oferta citant el seu honor com a combatent. També detecta els seus profuns sentiments per ell i li diu que està enamorat de Medora. Gulnara surt d'escena dient que, malgrat tot, matarà Seid. De nou, cavaller i carreres.

0: La darrera escena d'El Corsario de Verdi no podria ser més tètrica. Medora ha begut un verí per morir, motivada per l'absència de Corrado. Però en aquell moment el vaixell que transporta a Corrado i Gulnara apareix a l'horitzó. Quan arriben, Corrado i Medora s'abracen. Però cada personatge relatarà els seus sentiments. Corrado comença explicant com ell i Gulnara es van alliberar, però l'alegria es trenca quan mor Medora a causa del verí que ha ingerit. Tot i que els seus homes intenten detenir-lo en veure morir a la seva estimada, Corrado decideix saltar al mar des d'un penya-segat i així acabar també morint. I aquest és el trist final d'Il Corsaro de Verdi. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu. Connecta amb la primera música.
2: Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.
4: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
5: No hi ha sardanes a tota hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
6: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí una setmana més. Un dia que és Santa Angelina, Santa Anna i Sant Joaquim, Sant Jacint, Sant Olimpi, Santa Pompeia, Sant Simeó i Sant Valent, entre molts d'altres. Avui un dia que tenim coses a fer, si el temps ens ho permet. Ahir va fer una gotellada, avui veurem si la cosa hi torna. De moment s'està una mica més fresc, perquè ara en aquests moments tenim 23-24 graus i la cosa veurem si puja una mica més. Veurem per on va tot plegat. Però bé, nosaltres ara seguirem amb sardanes, però abans dir-vos que avui a la tarda, aquest dematí, hi ha les visites guiades al port, ja sabeu que us heu d'inscriure a l'oficina de turisme. Tenim havaneres al carrer de la Parera, al carrer de la Parera a les 8 del vespre, amb la vella Lola, i les tardes infantils a les 6 de la tarda, als Jocs d'en Santi, aquí a la part nova coberta. I ara sí, ara ja ens n'anem directament a escoltar sardanes, i començarem com comencem aquests darrers dies. Per cert, avui és el darrer programa que farem així en directe de sardanes. Començarem una temporada de descans, però no patiu. Tindreu sardanes cada diumenge i en tindreu una mica més. Començarem igual a 11:45, quan acabi la missa, i tindreu sardanes fins a les 12 del migdia. És a dir, que hi sortiu guanyant. Nosaltres, avui comencem amb una sardana de Francesc Marrós, amb motiu del seu 25è aniversari del seu naixement, i Francesc Marrós, nascut a Caldes de Malavella, va estrenar el desembre de 1965, a Lloret de Mar, la sardana Perla de Lloret. Una sardana que ens porta a la Copla Mediterrània i ens serveix, doncs, per començar aquest programa d'avui, de diumenge 26 de juliol.

Avui, si voleu ballar sardanes, teniu a Maçanet de la Selva a les 8 del vespre, la principal de Banyoles i la principal d'Olet. És una doble ballada de sardanes. A Premià de Dalt, a les 8 del vespre, teniu la Copla Maricel. I la ciutat de Manresa la trobareu a les 8 del vespre a Sant Vicenç de Montalt, a la plaça de la Vila. També a Mataró, a la plaça Santa Anna, trobareu a les 10 del vespre, o a les 10 de la nit, més millor, a la Copla Contemporània, a la plaça Santa Anna. I també a Malgrat de Mar, a 8:15, teniu la Copla Canigó. La Flama de Farners la trobareu a Blanes a 7:45. També a Pineda de Mar, a 7:45, trobareu la Copla Ciutat de Granollers. I a Calella trobareu la Copla Marinada a 7:45, també. Ja sabeu, doncs, si voleu ballar sardanes, i el temps ens ho permet, ja sabeu on te podeu anar. Ara us deixarem amb una sardana de Siegfried Galvany. Galvany, nascut a Cabrils, va néixer el 1936, ell tocava el piano, i a Blanes va estrenar, ara, per aquestes dates de Santa Anna i de Sant Joaquim, 26 de juliol, és Festa Major a Blanes, doncs va estrenar la sardana Blanes, Jardins i Foc. Una sardana que avui ens porta la Copla Montgrins.

I avui, si voleu veure gegants, doncs mireu, aquest dematí a Blanes teniu una trobada de gegants i gats grossos, igual que passarà a la tarda a Calonge i també a Parets del Vallès. En aquests tres llocs, doncs, festes patronals, doncs bé, hi haurà un seguici de gegants i gats grossos, Blanes, Calonge i Parets del Vallès. I ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba de la mà d'Emili Joanals. Joanals, nascut a Palafrugell el 1928, era un entusiasta de la trompeta i el setembre de 1996, a Calella de Palafrugell, va estrenar la sardana L'Ariadna i la Cristina, amb aquesta sardana que ens aporta la copla Costa Brava.

I si voleu veure castells, avui teniu castells a 11:45 del migdia a Salt, a la plaça Lluís Companys. Allà trobareu els castells de Barcelona, Marrecs de Salt, Tirallongues de Manresa i Xerrics d'Olot. També a Mollet del Vallès, Festa Major dels Gallecs. Trobareu a l'ermita Santa Maria dels Gallecs, a Mollet del Vallès, els castellers de Cerdanyola, Mollet, i Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Això serà a partir de 12:30. I a Sant Pol, a la plaça de la Vila, a 8:15, trobareu a les colles castelleres de Baix Montseny, Colla Castellera de l'Alt Maresme i Selva Marítima, i Mejaners de Guissona. Això serà, com us deia, a 8:15 a Sant Pol de Mar, que també estan en festa major, i Sant Jaume era festa grossa. I avui continuen, doncs, els actes. Ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba de la mà del compositor de Manresa, Joan Lázaro. Lázaro, que va néixer el 1944, tocava el piano i el violí. A l'abril del 2001, Lázaro va estrenar una sardana dedicada a uns amics. La sardana és L'Anna dels Ulls Encisadors. Una sardana que avui ens porta a la Cobla Montgrins.

la sardana que acabem d'escoltar, que us he dit que l'havia dedicat a uns amics, bueno, a la filla d'uns amics, per això es deia Anna, la dels ulls encidesadors. Doncs bé, ara anem per la sardana cantada. La sardana cantada d'avui és d'Enric Morera, amb lletra de Joan Llongueras. Aquesta sardana que escoltarem tot seguit de la mà de la Polifònica de Puig-reig es va estrenar al maig de 1921. I la sardana en qüestió és la sardana de la pàtria, que sona així.

I ara ens n'anem cap a l'Escala, perquè allà trobem les partitures de l'avi Xaixo, també conegut com Josep Vicenç. Doncs bé, l'avi Xaixo, que va néixer el 1870, era un entusiasta del tible, va estrenar el 1941 la sardana Rosada, una sardana que avui ens porta a la copla, la principal de l'Escala.

I ara ens n'anem cap a Cardona, perquè el 1989 va néixer Xavier Ventosa, un entusiasta del tible. El novembre de 2023, a Agramunt, va dedicar una sardana a Cardona, i la sardana és Baldufa, una sardana que avui ens porta a la principal del Llobregat.

I a la recta final del programa ens n'anirem, no ens mourem de l'Alt Empordà, anirem cap a Vilajuïga, perquè el 1898 va néixer Jaume Bonaterra, i allà trobem les partitures de la sardana Vents de Car Roig, una sardana que es va estrenar a Portbou el 1976, bastant temps després de la seva mort. Doncs bé, Jaume Bonaterra va escriure aquesta sardana Vents de Car Roig amb la copla La Principal de la Bisbal.

Amb aquesta sintonia, doncs, posem punt i final al programa d'avui. Un 3 i fora no hi ha sardanes a tot hores. A la vida del so hem tingut el company Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Us deixarem amb una darrera sardana. Una sardana també de Francesc Marrós, que va estrenar el 1980, al desembre concretament, que és la sardana Sardanistes de França. Una sardana que ens portarà avui la Copla Mediterrània. I abans d'acabar, com sempre, el pagès ens porta les seves frases fetes, que diu: la felicitat és interior, no exterior. No depèn del que tenim, sinó del que som. No hi ha res més interessant que la conversa de dos amants que estan callats. Nosaltres ara callarem per una temporada. No patiu, ja us he dit al començament. Nosaltres avui és el darrer programa així en directe d'Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora, però cada diumenge fins al 18 de setembre, que és quan tornarem, en principi, no, el 19, que és diumenge, doncs aquí estarem. Escoltareu sardanes des de 3 quarts d'11 del matí fins a les 12, és a dir, que heu sortit guanyant una mica més de sardanes en aquesta sintonia, el 91.2 de Ràdio Arenys. Nosaltres ens retrobem al setembre. Ens veiem, que passeu un bon estiu.

0: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. It was a
1: teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
2: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Coses boniques del nostre món tan farcit de coses velles. Hem parlat algun dia del cinema i avui també parlarem una mica. Farem una exploració sobre els començaments del cinema, a veure què s'assembla. En aquell programa de l'altre dia vam parlar de l'edat d'or de Hollywood. L'arribada del so va transformar el cinema i els magnats de la indústria es van llançar a fer pel·lícules per atraure un públic cansat de rètols i de pel·lícules mudes. L'èxit va ser tan gran que Hollywood va entrar en el període més productiu de tota la seva història. Les pel·lícules ajudaven al públic, ni que fos per una estona, a oblidar els seus problemes. Aprendre a parlar. Els micròfons més primitius estaven fixos en un lloc. El camp d'acció era tan reduït que els actors hi havien de parlar directament i, per tant, no podien caminar per escenaris mentre parlaven. A més, les càmeres havien d'estar fixes. Recordeu?

so va anar millorant. Alguns directors europeus, com René Clair i Serge Einstein, i uns quants de Hollywood, van buscar formes més creatives de l'ús del so. Ernest Lubitsch, Kim Vidor i Lewis Millstone van ser pioners a Hollywood a filmar l'acció sense una càmera muda i afegir-hi el diàleg i després en el procés de doblatge.

1931, en aquells anys, es va introduir en les càmeres un mecanisme per amortir el soroll del motor i una nova màquina de muntatge, la moviola, la qual cosa ajudava a donar més agilitat i dinamisme a les imatges. Won't you come see me, Queen Jane? L'edat d'or, després que Hollywood havia après els secrets del cinema sonor, va reprendre la filmació de pel·lícules de gran qualitat tècnica. Hollywood va gaudir d'una edat d'or entre el 1930 i el 1945.

0: als estudis. L'estudi més gran era la companyia Metro-Goldwyn-Mayer, que presumia de tenir més estrelles que el cel.
1: No, je ne regrette rien.
0: Es va especialitzar en productes de diversió familiar, alegres i elegants. La Paramount, en canvi, va estar fortament influïda pel cinema europeu i francès, i moltes de les seves obres tractaven de temes com la riquesa, el poder i les passions. No va produir pel·lícules perquè ella mateixa distribuïa les seves obres de productores independents, com Solomon Gombey i David Zennick.

0: Pluja d'estels.
1: A la Gran Depressió, una forma de donar als espectadors més pels seus diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal, A, es projectava en la mateixa sessió que la pel·lícula B, més senzilla i menys costosa. Moltes de les pel·lícules B eren rodades per companyies petites que filmaven una mitjana de 40 produccions a l'any. Les més famoses eren Republic i Monogram, que es va especialitzar en western i pel·lícules de tota classe.

pel·lícules més importants van ser Le Jour se lève, 1939, de Marcel Carné. Més endavant, aquestes cintes van ser utilitzades i van desmoralitzar tant el poble francès que els alemanys no van tenir problemes a derrotar a França en la Segona Guerra Mundial. Les millors pel·lícules de l'època van ser dirigides per Jean Renoir, el fill del pintor impressionista Auguste Renoir. Va iniciar la seva carrera al final de l'època del cinema mut amb pel·lícules com Beaulieu Salvo, de les aigües, i La bèstia humanitària, 1938.

Gràcies a aquesta tècnica, Renoir situava a l'espectador en el centre de l'acció, amb preses molt llargues i amb una gran profunditat de camp que mantenien totes les zones de la imatge perfectament enfocades.

el vero auge del cinema britànic. Durant un període curt a mitjans dels anys 30, el millor client de Hollywood va ser la Gran Bretanya. Però cal dir que la majoria de pel·lícules britàniques es feien amb un pressupost molt baix i amb molt poc de temps, perquè l'objectiu era complir els requisits de la llei de quotes, segons la qual el 20% del cinema projectat a les pantalles britàniques havia de ser de producció pròpia.

Balcon, director de la Gainsborough Pictures, pensava que les ràpides pel·lícules de quota eren molt adequades per tractar temes locals. Per tant, Balcon va produir una popular sèrie de pel·lícules en les quals apareixien animadors tan famosos com Gracie Fields i Jesse Matthews, i aleshores van descobrir el millor director de Hollywood, el millor Hitchcock.

Hitchcock va ser un estilista increïble. Caramelin, influït per l'expressionisme alemany, planejava totes les escenes amb una precisió absoluta, de tal manera que el decorat, els actors, els angles de la càmera i fins i tot la música i els efectes de so contribuïssin a la tensió de l'argument. Es va esforçar tant a combinar el thriller amb la comèdia i el romanç en pel·lícules com Els 39 esglaons, que era el 1935, Alarma a l'Express, 1935 també, que quan va arribar a Hollywood tothom el coneixia com el mag del suspens. El primer llargmetratge americà va ser Rebecca, un melodrama carregat d'atenció que l'any 1940 li va suposar l'Oscar a la millor pel·lícula. La recordem?

Alexander Korda, director i productor nascut a Hongria, però educat a Gran Bretanya, també volia triomfar a Amèrica. La seva literatura i els seus excel·lents intèrprets podien produir pel·lícules dignes de les millors i competir en Hollywood. Inspirat per la fama internacional, li va suposar La vida privada d'Enric VIII al començament de les àmplies instal·lacions dels seus estudis i va convidar a grans directors com René Clair i Joseph von Stromberg a treballar amb ell.

algunes de les seves històries d'aventures imperials, com per exemple Les Quatre Plumes, 1939, va ser un fracàs rotund de taquilla. El 1938, Korda estava arruïnat i la indústria cinematogràfica britànica estava en una profunda recessió. Només la producció de documentals va continuar a bon ritme.

Fem una mica de salt en el temps. Ens n'anem al 1946. Casa de bruixes i la pantalla gran. El 1946 va ser el millor any de la història del cinema nord-americà, a quant a recaptació, però en pocs mesos Hollywood queia en una crisi motivada pel canvi d'hàbits de l'espectador i la ingerència. La ingerència del govern en el cinema, després d'aquesta intromissió política, se'n deia la Casa de Bruixes.

El 1946 passaven pels cinemes nord-americans gairebé 100 milions d'espectadors cada setmana, la qual cosa representava una recaptació anual per la indústria de 1.700 milions de dòlars. Però al cap de poc temps, el cinema es va veure obligat a competir amb altres formes de diversió. Després de la Segona Guerra Mundial, molts nord-americans van deixar el centre de les ciutats i se'n van anar a viure a barris perifèrics. Si anteriorment era fàcil pel públic acostar-se caminant fins al cinema del barri, el canvi obligava a agafar el cotxe per anar-hi. I un cop conduint, tant era anar al cinema o a veure un partit de béisbol o futbol americà. D'altra banda, cada vegada més gent s'estimava més quedar-se a casa tranquil·lament mirant la tele, el rival més directe. El 1954, als Estats Units, hi havia més de 30 milions d'aparells.

mesura que el nombre d'espectadors minvava, els estudis van patir un increment dels costos de producció i els efectes d'un ordre judicial per la qual no podien tenir les seves pròpies cadenes de sales de projecció. Això suposava que ja no podien garantir la sortida dels seus productes i que havien de competir per l'espai de les pantalles per projectar les pel·lícules. Com a conseqüència de tot plegat, els estudis van haver de reduir despeses i retallar els guanys de tècnics i d'artistes.

Una pel·lícula boníssima de James Stewart i Donna Reed, Que bona és la vida, 1946, de Frank Capra. Un àngel, Henry Travers, evita que un banquer d'una ciutat petita, Stewart, es suïcidi la dita Nadal. Aquest melodrama sentimental és la millor pel·lícula per sentir-se bé que Hollywood produí després de la Segona Guerra Mundial. Aquests espectacles optimistes foren aviat substituïts per pel·lícules més realistes i dures. Jo recordo que en una època regalava a moltíssima gent aquesta pel·lícula, Que bello es vivir, per Nadal.

bona colla de directors, especialment els que havien filmat documentals de guerra, estaven tips de fer pel·lícules d'evasió i van començar a mirar dins la societat nord-americana a la recerca dels problemes que més amoïnaven. Per augmentar el realisme dels treballs, els directors nord-americans es van acostar als temes d'una manera semblant a la del neorealisme italià.

Van sortir dels estudis per rodar en exteriors i en llocs reals i en sovint van contractar actors no gaire coneguts en els papers principals. Però fins i tot les pel·lícules més realistes era normal que acabessin amb la conclusió que tot seria molt millor si el futur, si la gent vivia d'acord amb els valors tradicionals de Nord-Amèrica.

0: L'idealisme no té res a veure amb les pel·lícules pessimistes i de vegades brutals del que es coneix com cinema negre. El cinema negre, per exemple, és El falcó maltès, 1941, de John Huston. És considerat el primer representat del cinema negre nord-americà. S'hi presenta un món sinistre, dominat per l'ambició, la traïció, la luxúria i la por. En aquest ambient, ple de criminals de poca traça, dona fatals veterans de guerra, desesperats, polítics corruptes i detectius cínics, ningú no es podia garantir que el bé triomfés sobre el mal abans que acabés la pel·lícula. L'heu vista, L'Halcó Maltès?
1: Pluja d'estels.

L'estil del cinema negre s'adaptava perfectament a les històries ambientades a la gran ciutat. Les persones bones es deixaven arrossegar, a delinquir. Algunes històries eren narrades per mitjà de flashbacks que es muntaven amb l'ajuda de la veu en off del protagonista. L'atmosfera de perill aconseguia amb angles de càmera exagerats, penombres i contrastos de llum i ombra que es convertien fins i tot amb les coses més conegudes en un indret ple d'amenaces. Oh, yeah.

La caixa de bruixes de Hollywood. Totes les pel·lícules de contingut social, com les del cinema negre, tenien bona premsa entre el públic i la crítica, però els polítics de dretes es molestaven que en les pel·lícules es critiqués obertament els rics i poderosos, tot acusant-los de corruptes i insensibles amb els problemes de les classes treballadores.

Els polítics més reaccionaris van qualificar com a antiamericans alguns directors que havien fet propaganda en favor de la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial.

0: El setembre de 1947, en plena Guerra Freda, un grup de funcionaris del govern nord-americà, conegut com el nom de Comitè d'Activitats Antiamericanes, va arribar a Hollywood per descobrir-hi qualsevol comunista infiltrat.
1: Pluja d'estels.
0: Més de 40 personalitats van ser interrogades per veure si coneixien algú que pogués ser comunista. Entre els testimonis que van cooperar voluntàriament amb el comitè hi havia el magnat Louis Mayer, el productor Walt Disney i els actors Ronald Reagan i Gary Cooper. Good.

Al final del 1952, el comitè havia fet una llista negra amb 324 intèrprets, guionistes i tècnics, entre els quals hi havia els directors Joseph Losey, Jules Dassin, l'escriptora Dorothy Parker i les estrelles Paul Mooney i John Garfield.

La llista negra va comportar la ruïna de molta gent de talent i la caça de bruixes va dividir profundament Hollywood. El resultat de l'atmosfera creada va significar la pèrdua de confiança i d'energia creativa que Hollywood necessitava per respondre al desafiament de la televisió.

la tecnologia a la pantalla gran. La televisió del 1950 només podia oferir programes en blanc i negre i per una pantalleta petita. Així doncs, els empresaris dels estudis van decidir que la manera d'atraure novament el públic era oferir produccions en pantalles grans i en colors brillants i so estereofònic.

0: Pluja d'estels.
1: El 1920 s'havien fet experiments amb projeccions en pantalla gran. Entre els sistemes inicials hi havia la Polyvision, desenvolupada per Abel Gance, però el primer sistema de pantalla gran que va aparèixer en els anys 50 va ser el Cinerama, desenvolupat originalment per l'entrenament dels pilots de les forces aèries durant la Segona Guerra Mundial. Que curiós!

Una miqueta d'explicació del Cinerama. El Cinerama oferia una imatge d'una amplada molt superior a la convencional gràcies a les seves tres càmeres filmant des d'angles diferents. Les càmeres juntes, formant un arc, estaven perfectament sincronitzades i rodaven alhora. Després, les tres pel·lícules es projectaven sobre una gran pantalla semicircular, amb la qual cosa les imatges eren 6 vegades més grans que les convencionals.

El públic va saltar el cinerama, però la filmació era massa cara i laboriosa. Aleshores, la primera pel·lícula en CinemaScope va ser La túnica sagrada, 1953, dirigida per Henry Koster. En només 2 anys, la majoria dels cinemes dels països occidentals s'havien passat a la pantalla gran.

A Hollywood estaven convençuts que la millor manera de guanyar la partida a la televisió era oferir superproduccions en pantalla gran. A partir de Guerra i Pau, 1956, de Kim Vidor, els directors van començar a filmar una sèrie de superproduccions molt taquilleres, en les quals no s'estaven els decorats, repartiments estel·lars i milers d'extres. No s'estalviaven res.

François Truffaut estava realment impressionat amb l'ús d'aquesta tècnica que feien alguns directors de Hollywood, com Vicente Minnelli, Nicolas Ray, Douglas Sirk. Truffaut creia que els directors havien d'emprar la càmera com un mitjà per explorar de manera personal els temes escollits.

0: was my dynamite.
1: Un dels directors favorits de Hollywood era Hitchcock, que a més de signar totes les seves pel·lícules, hi apareix fugazment. Hitchcock va crear un món cinematogràfic propi en algunes de les seves pel·lícules, com La finestra indiscreta, Entre els morts, Psicosi i Con la muerte en los talones. Is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know it, you know it, sure.

recordeu a Gary Grant corrent per aquell camp, a la mort als talons, amb l'escapar d'un avió que precisament l'està volent agafar? Els reis dels trucs, com un intent desesperat de fer del cinema una experiència única, van sorgir moltes novetats. Es van provocar de cinema una cosa molt important, cinema amb olor. Es va fer aromatorama, sistema pel qual s'omplia la sala, per l'aire condicionat, de diverses olors segons l'acció de la pel·lícula. Això es va fer al Japó amb xocolat. Després, amb altres coses amb misteri, van posar un esquelet per tot el cinema que espantava la gent. Però tot això no va tenir massa èxit. L'important en el cinema era somiar, no les coses reals.

podríem anomenar una actriu espanyola que també ens ha donat molta fama, molta força, Carmen Maura. Va arribar a la fama per la seva espontaneïtat i va donar a Pedro Almodóvar, el nostre estimat, en els seus moments de glòria més grans. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mujeres al borde de un ataque de nervios, La reina anónima... Tantes pel·lícules ha fet el Pedro Almodóvar. Volver.

0: Caixa d'Estels.
1: En la dècada dels 60 va canviar molt i va haver-hi una nova visió del món. La societat occidental es va transformar profundament. La literatura, la música, la pintura i el cinema van reflectir les noves actituds sobre el sexe, la política i la moda. I els cineastes també van abandonar els mètodes emprats fins aleshores. I nosaltres, per acabar el programa, podíem parlar d'un actor que també ens agrada molt i que no l'hem nomenat, Carmen Maura primer. I ara toca Antonio Banderas. Doncs un altre dia continuarem parlant del cinema, perquè ens queda molt cinema americà, però com va ser el principi, hem hagut de llegir una miqueta d'història del cinema americà, com van començar tots.

I aquí hi ha un escrit que diu les 10 millors crítiques de tots els temps de totes les pel·lícules i posa la primera, Ciutadà Kane. La segona, Centaures del desert. La tercera, Panther Pacholi a la Índia. I el 2001, Una odissea de l'espai. Aquestes són les més taquilleres abans, ara no ho sabem. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Avui sí que ens hem divertit, no com en l'Hormiguero, amb el Joan Bosch, l'Assumpta Vitòria, amb les històries i les músiques. Ho hem passat superbé. Gràcies, Joan. Disseny musical, Carla Ricard. I amb la col·laboració del nostre estimat, estimadíssim director, Joan García. Un petó. Adéu, amics. Adéu, gràcies.

0: Pluja d'estels. Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom.
1: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
3: Matrícula.
1: 39.240 i 39.241.
2: Capítol 2. Maria i Pepita Maranges Bové. El vestit de ratlles.
4: Les germanes Maranges estan detingudes a la comandància de la Gestapo de Font-Romeu. Uns veïns les han delatades, acusant-les de fer d'enllaç de la resistència. El cap de la Gestapo les mira. Són joves, atractives, i sap quin és el destí que els espera. En lloc de seguir el protocol, els fa una proposta: quedar-se-les com a criades. Les germanes no dubten, rebutgen l'oferta. La resposta no es fa esperar. El cap de la Gestapo ordena el trasllat immediat de la Pepita i la Maria a la presó de Perpinyà.
5: En aquest podcast ens acompanyen els historiadors Marc Bernades, coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, i la Míriam Roma, autora del treball en perspectiva de gènere, publicat per Pagès Editors i que ha inspirat aquesta sèrie de podcast, Les 6 de Ravensbrück.
6: Són enviades a Perpinyà, ja a la presó, on van estar-hi 8 dies, i més tard a les presons de Montpellier, France i Romainville.
4: El fort de Romainville, a París, és l'avantsala de la deportació. Hi passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
7: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
6: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
7: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
5: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Sylvie, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
8: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè, justament, abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
9: Leur chance a été de rester ensemble.
4: I aquesta és la Sylvie, la neta de la Pepita.
10: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops, i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
4: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
5: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest. envia dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmesa a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps. Arbeit macht frei. El treball et fa lliure.
6: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no? El que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse, i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
4: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les sis, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
5: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el va enregistrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Cal Ardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
11: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins a llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vam separar més.
4: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba. Entre puntada i puntada reconstrueixen la seva dignitat, lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
9: Alors, dans ce camp de Hannover...
8: En aquest camp de Hannover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota, només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
5: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
8: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
9: Ça faisait que le masque il était foutu.
4: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix. Li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
12: Elle a eu la chance pendant la visite des médecins allemands.
10: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar i no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
12: I ell no va morir, doncs, en aquesta infermeria.
9: A l'hospital de Hannover, où elle est vue par un médecin espagnol de la
8: A l'hospital de Hannover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
9: En disant: "Je veux retrouver ma sœur."
5: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i per entretenir-se durant la convalescència demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita.
4: Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
12: Un soir après leur travail dans l'usine.
10: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar, no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir: «Te n'adones, Sylvie? Vaig robar».

0: Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hannover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
1: De temps en temps, ma grand-tante se laissait tomber sur le côté.
2: De tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia: a mi ningú m'espera. I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
1: I hop, elle reprenait la marche.
3: 3 jours de marche. Dans l'état où elles étaient...
4: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada: si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat. Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
2: Cada cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia: no tenim cap motiu per rendir-nos. Hem arribat fins aquí. Jo no em penso morir. Tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer. I no penso tornar sense la meva germana. I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
0: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica. Milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
5: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya. I en realitat era una muntanya, però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, clar, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè, en realitat, el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i, des de llavors, ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser dietecs. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
0: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
6: Estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts, i quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ell és terrible.
1: Elle disait qu'il y avait des morts de tous les côtés.
2: Hi havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
0: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
5: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1 del migdia, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes tirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
0: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica desenterren patates que els nazis havien sembrat, gratant la terra amb les ungles. Les couen amb un foc que encenen amb els esclops de fusta que els morts ja no necessiten. Estem a l'abril, però al nord d'Alemanya encara hi fa molt fred.
5: Com que patia molt del fred, em vaig tirar i vaig robar una palissa d'aquells abrics que tenien per anar al front rus. Jo pensava, amb això ja estaràs abrigada. Vaig pensar més amb això que amb el menjar. I ens vam organitzar una vida. I llavors ens vam fer postplado cadascuna. Jo amb les meves amigues, amb la Maria i la Pepita, que sempre havíem estat juntes, ens vam fer una espècie de barraqueta i ens vam arreglar allò amb aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
0: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del

0: i com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
1: Va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
2: Una tenue un petit peu plus habillée.
3: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
4: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll blanc, que és on va agafar el tifus.
3: I tres dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus.
0: La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
2: I quan el camp ha estat evacuat per les aliats...
1: Quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia: hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella.
2: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és pas qüestió que jo parte sense ella.
0: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes. Però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
3: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus amb el fil de força que encara els queda.
4: La va agafar dos o tres dies després que jo i la Maria va ser evacuada per uns medis completament diferents dels nostres perquè va ser evacuada un mes abans.
0: La Maria no torna amb la seva germana, però tampoc està sola. Viatja amb la Feli, amb la Felicitat Gasa Nadal, la seva amiga. Pugen juntes a un camió que les porta fins a la frontera holandesa. Allà hi passen 10 dies en un campament. La Maria no pot menjar, no pot deixar de pensar en la seva germana.
5: La mare, desesperada, es negava a menjar. Fins que un dia la Felicitat atrapa un conill. La mare no volia que el matés, però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar.
0: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
6: París, elles seran acollides dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles.
5: A París són rebudes amb eufòria, amb flors i menjar, tot i que estaven una mica atordides. Les porten a l'hotel Lutetia, on els fan papers i una revisió mèdica. La mare tenia l'atenció a 7, el cor engrandit i pesava 42 quilos. Però el metge va exclamar: aquesta és forta. La Creu Roja els va donar roba i amb una d'aquestes peces la mare es va fer un vestit groc.
6: La Croix-Rouge leur a donné des vêtements à partir desquels maman se fait une robe jaune.
0: La Maria es queda a París i mentre recupera a poc esperant la seva germana Pepita, coincideix amb una iniciativa solidària. Diversos artistes espanyols organitzen una exposició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria hi assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
5: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre: de moment vull tornar a veure els meus pares i beure llet. I en Rebull li va deixar la seva targeta.
0: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
3: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya en avió fins a París, tal com el soldat li havia promès.
2: En avió,
1: i va tornar en avió. Feien broma a la família dient: